0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Cat Weekend.
1: At least it is true. A man has no control.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: find me.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Avui us vull parlar d'una part de les nostres instal·lacions que penso que encara no us n'he dit ni un borrall, la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Acostumem a associar una residència d'estudiants a un internat fosc i estricte, o, vens al contrari, com un campus d'estudiants tot el dia de gresca. A la realitat, com veureu, ni una cosa ni l'altra. La nostra residència està ubicada al primer pis de l'edifici principal, fet que la separa de la zona d'aules i que facilita que hi hagi una zona de nit i una zona de dia. Les habitacions són dobles o bé individuals i comparteixen bany cada dues habitacions. L'alumnat pot endur-se tots els seus utensilis i aparells perquè tenen lloc d'estudi i d'oci suficient. També tenen una sala d'esbarjo amb jocs i televisió. I les tardes, després de les classes, es reparteixen en diferents activitats. A part de temps de descans, temps d'oci i de temps d'estudi i preparació de treballs, hi ha d'altres activitats que poden realitzar. Donat que estem en una zona envoltada de natura, alguns aprofiten per practicar la pesca, perquè el riu d'Alfarràs és una referència en aquest esport. D'altres s'enduen la pròpia bici per a fer rutes o bé van a córrer. I l'escola també té un petit gimnàs per fer exercicis de força i estiraments. I si hi ha alumnes interessats, es busquen monitors de lleure per fer, per exemple, gimnàstica o reforç anglès. Val a dir que no són molts hostatjats, són uns 25 màxim. Però per força s'han de complir uns horaris i unes normes perquè el personal que hi treballa ha de complir també els seus propis horaris. I com hi ha menors, les portes es tanquen a les 11 de la nit i no s'obren fins a les 6 del matí. Se'ls demana també un ordre mínim, perquè la neteja és a càrrec del personal del centre, però sempre se n'ha de perseguir algun que no es fa al llit o que té l'habitació cap per avall tota esbatanada. En relació amb això, com que hi ha unes normes comunes a totes les residències d'escoles, la governanta i la vetlladora de tarda són les encarregades de posar ordre i d'anotar les incidències. I també són les que recomanen què cal fer per tornar a l'ordre. Això normalment es tradueix en el que a nosaltres ens agrada dir treballs per la comunitat. D'aquesta manera, sempre hi ha racons de l'escola que es presten a fer una neteja extra. Durant el temps que els nois són fora, s'aprofita per fer dissabte a fons, per fer les reparacions i les reposicions, si convé. La setmana vinent us parlaré de la zona de cuines. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Avui al Som Terra, bé, ens fa molta il·lusió saludar el Miquel García de la Gravera. Ja sabeu, el viticultor de la Gravera, que... Miquel, benvingut. Has estat amb nosaltres tota la temporada passada i aquest any ja trobem a faltar. Com estàs?
4: Hola, bon dia, Pili. Pues molt bé, també us trobo a faltar jo a vosaltres, eh? O sigui que... Bé, bé, mira, de cara al camp, disfrutant d'aquests moments de tensió... al camp, perquè estos són dos mesos crítics, no?, on te jugues tota la collita, però bé, enguany ens ha acompanyat lo temps, així que de moment contents.
3: Ens alegrem que estiguis content i a més et sentim amb els ocellets de fons, Miquel.
4: Sí, sí, sí, és la gràcia d'estar en un paratge, sempre que estiguem al mig del Far West, no?, però després també aquí al cantó tenim... Nosaltres avui estem treballant a Vinya Núria, que estem al cantó del Noguer de Ribagorçana, i podem gaudir d'aquestes coses que ens dona la natura tan boniques com és tots aquests cants d'ocells que tenim per aquí a prop.
3: Avui parlarem de la Gravera Fest, que ja arriba en una nova edició, primer cap de setmana de juny, això, primer dissabte. Això ja és aquí. O sigui, que a més, ja a totes les feines aquí del camp hi acumuleu la festa, no?
4: Sobretot la il·lusió. La il·lusió no l'hem de perdre... Que a sobre serà el dia 6 del 6 del 2026.
3: Ah, i així què passa, que... això? Que és alguna cosa demoníaca?
4: Bueno, no, no demoníaca, ah, no, però... Però veieu, ja veieu que és un, serà d'un altre planeta. Serà galàctic. No sé si us heu fixat en els cartells, però serà un festival de agarra, agarra i no ho soltis. O sigui que... Fantàstic. I a sobre, mira, estarem la Vinya Núria, aquí al Gerri, que Vinya Núria està a la primera terrassa del Noguer Ribagorçana. O sigui, la gent que vingo des d'Alfarràs podrà gaudir per aquest passeig i aquests sorolls que escolteu de fons, igual que ho estic escoltant jo ara, així que... Estupendo.
3: Què és el que passarà a la Gravera Fest el dia 6 del 6 del 26? I no sé, tu que estàs tan atent de les llunes perquè feu, doncs això, biodinàmic, si el dia 6 del 6 del 26 ha de passar alguna cosa especial.
4: Sí, sí que passarà una cosa, sí, especial. Calli, calli. Que allí gaudirà tothom de la Gravera Fest, o sigui que especial, especial serà. I el dia 6 del 6 el que tindrem és lluna ascendent, o sigui, top arriba, top arriba. I a sobre dia flor, que la gent gaudirà dels vins d'una forma espectacular, o sigui, apareixeran a sobre aquestes notes florals tan xules que tenim als nostres vins, a part de la mineralitat. Així que amb ascendent de tot amunt més l'entorn, no pots fallar, això, Pili.
3: Va, doncs què passarà aquest dia, a part de mira, tenir doncs, la lluna ascendent i doncs, el dia flor? Perquè hi haurà doncs, música, mira, hi haurà gastronomia...
4: Gent, hi haurà de tot, llavors, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Vinya Núria, que si fiquen... Si al Google busqueu la Gravera Fest, mos trobareu, simplement al Maps, d'acord? Ja trobareu la ubicació... I doncs a partir de les 6 hi haurà una obertura de portes i aquí doncs ja haurà, podreu començar ja a les 6 i quart amb un taller animal de poder perquè la gent pugui començar a connectar amb la terra.
3: Com?
4: Des de les... Sí, hi haurà un taller guiat on a sobre la gent para... bueno, entrarà en consonància amb l'entorn i es farà un tast de 3 vins amb cada una de les parcel·les d'on surt aquell vi. I d'aquesta... És limitat. Hi havia 30 o 35 places, penso, i no sé si encara en queda alguna, ho hauríeu de buscar a la pàgina web, si no s'ha tancat ja, i allí es farà un maridatge de l'entorn amb el vi, que això no estem acostumats a fer-ho, eh? Que sempre sembla que haguem de maridar el vi amb aliment, que és fantàstic, no? Maridar, menjar i vi és ideal, però, per exemple, nosaltres hem fet maridatges de música amb vins i al·lucines quan veus que una música, un estil de música, marida perfectament amb un vi, si és més rockero, si és més tranquil,
3: ah, sí,
4: si és més introspectiu. Mola molt. És una cosa molt recomanable. I una de les coses que es podrà fer aquest dia serà aquest maridatge amb la vinya, amb l'entorn i amb el que en aquell moment està representant la parcel·la que t'estàs bevent el vi del mateix lloc on ha sortit aquell fruit.
3: I aquí ja no ens podem apuntar perquè ja està, no? Totes les...
4: No ho tinc clar.
3: Ah, d'acord.
4: No ho tinc clar. Crec que potser encara queda alguna plaça.
3: D'acord.
4: Val?
3: D'acord, no vaig saber-ho. Sí.
4: Això, aquest de 6 i quart a 7 i quart de la tarda. Després, a 6:45, hi haurà un show d'entreteles que vindran i mos faran una cosa super mega xula que ja veureu que plantaran uns pals ben alts que jo pensava, dic, ai, quina por, jo quan van vindre a veure, molt valents i valentes han de ser aquests artistes, eh? Aquestes artistes... Sí, la vinya la veuran fantàstica des d'aquí dalt, però sobretot nosaltres ho veurem perquè és un espectacle molt xulo que fan. Després, per la canalla, que sapigueu que hi haurà inflables des de ben d'hora, des de 6:45 fins a 11:45 de la nit, perquè així puguem tindre els més petits ben ocupadets, que s'ho passen molt bé, mentre que nosaltres, els papes i les mames, puguem gaudir també una estona, saps?
3: Sí.
4: I a part del show d'entreteles, després també hi haurà un taller d'entreteles per la gent que vulgui practicar i vulgui aprendre a fer aquest tipus d'art, no? De circ, diríem, allí a la pròpia vinya. Un quart de set, simultàniament, amb el sisè, hi haurà un taller de Connecta i Tasta per un cantó i un show cooking guiats pel sisè, pel restaurant sisè de Lleida, a la vinya. I de 8 a 10, taller de maquillatge, brilli, brilli. I, no t'ho perdos, tarot alienígena, nae.
3: Com? Espera. Tarot alienígena?
4: Alienígena del tot. O sigui que allí 5 dits serà gent rara. 5 dits a la madreta.
3: Com, que ens podrem bé, tirar les cartes allà, alienígenament?
4: Bueno, a la cara, si voleu. Sí, sí, les podeu tenir.
3: Ai, què més hi ha?
4: Ai, quin desastre. Vale. A part d'això, tindreu tot de productors de proximitat, tindreu 9 productors de proximitat on podreu menjar hamburgueses, formatges... Sí, podreu fer un tast de cadascun d'ells. Tot funcionarà amb... Hauràs d'anar a cada una de les parades i allí mateix pagaràs, d'acord? I ja veureu que hi ha coses superxules, com cada any.
3: Ai, sí, és com l'any passat, boníssim.
4: I a sobre aquest any, a part de com l'any passat, boníssim, també hem aconseguit una zona de sombreig molt xula, així que té pinta de que no farà tanta calor com l'any passat, però mos hem curat en salut, així que la gent tindrà ombra i tot. Fantàstic i fabulós. I després podran veure les estrelles també, o sigui, ho tindrem tot una mica enguany.
3: Ai,
4: i a partir de les 8 i quart música. Començaran els concerts. Comencen els concerts. Correcte, comencem amb la Niña Paracaídas, conegudíssima.
3: Sí.
4: Després continuarem amb Habla de mi en presente.
3: Ah.
4: Que bonic.
3: Sí.
4: Ja cap a les 11:30 de la nit, Didacelis, aquest noi que va fer espectacular, violoncel·lista
3: electrònic. Sí, també el coneixem.
4: Vaig a flipar de com fa pujar les revolucions aquest bon home. I quan ja estiguem tots pels núvols, aquí vindrà ja el DJ amb Luis Lenuit, que ens acabarà d'amenitzar la festa i que tothom pugui gaudir i disfrutar ja d'aquests moments de nits tan bonics, acompanyats de la vostra copeta de vi, del menjar de proximitat, així que...
3: O sigui,
4: us
3: que
4: animem
3: fins...
4: a que compreu...
3: Una cosa, fins a les 8 del vespre no hi ha música, o abans ja hi haurà DJs?
4: Abans ja hi haurà música d'ambient, però fins a les 8 no hi haurà concert.
3: D'acord. Per tant, també hi haurà com un tardeo, diguéssim.
4: Correcte.
3: Qui vulgui fer els tallers farà els tallers, qui no vulgui fer els tallers o no pugui perquè ja estan plens, pot fer-se el seu tardeo allí, no?
4: Correcte, a partir de les 6 de la tarda.
3: A partir de les 6 de la tarda. Fantàstic.
4: I ara que se hi veu, el tardeo de 6 a 10 és un tardeo fantàstic.
3: Tardeo maravillós,
4: Això sí, hauríeu de comprar, que sapigueu que les entrades anticipades tenen un cost, en taquilla s'encareix, d'acord? Així que ho podeu comprar a través de lagravera.com, de la pàgina web. I s'haurà de comprar això a través d'internet, sí o sí, vale? Així que, animo a tothom a que vingueu, que gaudiu. Ja sabeu que és una festa superxula, fins a les... Jo sempre explico que fins a les 10 de la nit és molt guai i a partir de les 10 de la nit és espectacular, així que... així que animo a tothom que vingueu en família, jo hi aniré en família, així que... Està obert per tothom, per gent gran, per gent petita, per gent jove. Així que veniu i gaudiu de la Grave Fest. Molt bé, Pili.
3: Moltes gràcies, Miquel. Una abraçada gran. Escolta, i un altre dia ja parlarem de l'eclipsi, com afecta a les plantes i tot això del dia 13 d'agost, no? En parlarem.
4: Parlem i el tindrem present segur. Vinga, una abraçada.
3: Abraçada gran. Adéu-siau.
4: Adéu, fins la Grave Fest.
1: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
3: Gerard Sabarí, que és l'alcalde de Rialb.
5: El proper dia 7 de juny de 2026 tindrà lloc la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb. Ens trobem en la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb, una fira que ens recorda el passat de Rialb com a poble d'oficis i artesans. Fins als anys 70-80 del segle XX, molts oficis tradicionals van formar part de la vida quotidiana i de l'economia local. però diversos factors van provocar-ne la desaparició progressiva. La manca de relleu generacional, els canvis en els sistemes de treball, l'arribada de la industrialització i la producció en sèrie, així com la competència dels nous materials industrials i del gènere de confecció fabricats a gran escala. A tot això s'hi va afegir els canvis en els hàbits i les modes domèstiques, que van fer que molts productes artesanals, com la ceràmica popular, deixessin de ser pràctics i habituals en l'ús diari. La fira, com és tradició, s'inicia a les 10:30 amb la tocada de campanes. A continuació es farà la presentació de la fira i l'obertura de l'exposició Oficis i tradició al Saló. L'exposició té lloc a la sala municipal habilitada com a espai expositiu. En aquesta edició mostrarem fotografies i eines d'oficis que s'han realitzat al municipi de Rialb. Mostrarem les famílies de Rialb que van dedicar-se als oficis de terrisser, sastre i sabater espardenyer i explicarem com era el dia a dia i la manera de treballar d'aquests oficis en aquella època. La mostra també inclourà altres costums i tradicions populars vinculades a les festes, com són els balls tradicionals, la calderada, etc. També durant el matí tindrem 6 tallers d'artesania per a infants i adults, com són el fer un bol ceràmic amb un torn, aprendre a fer macramé, a fer paper, per fer espelmes amb cera d'abella, per fer un terrari i per fer una joguina. També, com cada any, tindrem jocs de gegants de fusta pels més petits i a les 11:30 tindrem una conferència al Saló a càrrec d'una veïna nostra del municipi, la Núria Uberni, que és egiptòloga, i ens parlarà sobre els oficis de l'antic Egipte i la comparació amb els antics oficis de Rialb, terrissaire i sabater. Viure el treball del Nil, l'esplendor dels antics artesans, els mestres ceramistes i sabaters. Després tindrem una actuació musical d'arrels tradicionals amb el grup Magarí. També tindrem durant tot el dia 5 demostradors d'oficis, on hi haurà un serè, mostra de pintura sobre seda, mostra de vidre bufat, mostra de realització d'objectes i de capgrossos de cartropedra i mostra d'ofici de vitrallera. També tindrem 30 parades d'artesania i d'alimentació. I per acabar, també tenim, com és costum, a càrrec i de forma gratuïta de la hípica de Rialb, passejada a cavall per la Canalleta, i per finalitzar la jornada tindrem un espectacle familiar amb la companyia Bufanúvols, l'ocell d'argent. Res més, esperem que us agradi molt la fira preparada per l'Ajuntament de Rialb i amb la col·laboració de veïns i veïnes, i solament desitgem que pugueu vindre a visitar-nos, a gaudir d'un dia excepcional i aprofitar doncs, aquest viatge a consumir els nostres negocis. Una abraçada.
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío, si en el podcast anterior parlàvem dels precedents del haiku, avui parlarem dels derivats del haiku. Quins sí, són aquests?
6: Bueno, ficarem els més notoris dels... O sigui, un extracte dels més notoris, Tampoc no... Perquè si no, se fa tot molt... Una mica feixuc i tampoc volem que sigui feixuc. Un és el haibun, que combina la narració en prosa amb un haiku. Haibun. Combina narració en prosa amb haikus. Després us llegiré un. Però ara, de moment, acabem d'explicar una mica el que hem vingut a explicar. Després tenim el haiga, que ja vam parlar en els primers programes, bueno, de fa 2 o 3 programes, que és el haiku il·lustrat per un autor amb una pintura o un dibuix que pot al·ludir o no pot al·ludir al poema. Vale? Aquest ja el teníem sabut. Després tenim el renga, que és una composició... Renga, sí, el renga és molt conegut, també. És una composició formada per haikus encadenats, adoptant la forma xin-sec-xin, xin-sec-xin, xin-sec-xin, no? I que de vegades es construïa en la participació de diferents poetes.
3: Ah!
6: On escrivia el primer haiku, després l'altre havia d'enllaçar amb el primer i el segon, i després el segon... Sí.
3: Com una batalla de gallos.
6: Com una batalla de gallos. Però això un renga ha de tenir com a mínim 2 estrofes, o sigui, hi ha d'haver almenys 2 participacions, no? Després està el haikai no renga, que és una modalitat de renga especialment fructífera. Es distingeix dels haikus per la llibertat a l'hora de llegir els temes, que ja eren temes de la vida quotidiana, escenes de carrer... I utilitzen molt els jocs de paraula. Utilitzen molt l'humor. I després també, com sempre, el basso va elevar aquesta modalitat a una poesia de primer ordre. Comencen sent no res, diguéssim, però després a poc van madurant i es converteixen algun poeta important el converteix i ho eleve en poesia de primer ordre. Després un altre derivat és el jisei. Aquest és maco de veritat, que és un haiku de comiat de la vida.
3: Ai, què em dius?
6: Una mena d'epitafi. No sempre tenen forma de haiku. Després en llegirem un. I després està el haiku modern. El haiku modern se li diu a les formes contemporànies que ni respeten la mètrica ni les formes pròpies del haiku. Podríem anomenar-los poesia lliure, però bueno, també se li pot dir haiku modern. Molts cops d'aquests que hem llegit, de modernos, de la Leveroni, del Bartra, de tots aquests que hem llegit, que són més actuals, molts jo crec que és més haiku modern que no pas haiku.
3: Més clàssic.
6: Clàssic.
3: Però com bueno, la poesia no occidental, no?
6: Com més occidentalitzat, sí.
3: Clar.
6: Ja veieu, perquè sempre hi ha molta rima, és bastant diferent al quan llegim els clàssics, que són... O bé de més temps o bé del Japó, no? Que siguin d'allà. Doncs mira, ara us llegiré un haiku del Matsuo Basso que estava dins d'un haibun. Sí? Dins d'un haibun hem dit que el haibun havia combinava la narració en prosa amb haikus. Pues bueno, un haiku dintre d'un haibun que diu així. Se'n va la primavera, queixes d'ocells, llàgrimes als ulls dels peixos. Tothom li fa pena, no? Tothom li fa pena que marxi la primavera.
3: Clar, és
6: veritat. Bueno, que es quedi al nostre cor, si ja està. I després he portat també un jisei que m'ha semblat, bueno, preciós, la veritat. Un jisei, ja sabeu, bueno, ho acabem de dir, que era un haiku de comiat. I diu així. Després de veure la lluna, puc dir al món, aprofito aquesta vinentesa per saludar-vos ben atentament. Chiyoni. És la nostra poetessa que sempre parlem, aquesta haijina que sempre parlem d'ella. I, bueno, i per avui, pues, ja està, ja no he portat cap més coseta.
3: Doncs escolta, que xulo. Ja anirem a parlant del renga, dels caiga, dels caibum, haibum. M'he anat apuntant i ara no m'entenc la lletra, Rocío. Si però ja ho anirem a interioritzant.
6: Jo si deixo els meus apurs. Sí, és molt curiós, se te queden, no? Dic jo, que tinc tan mala memòria, dic, no sé com me puc recordar de aquestes paraules en japonès. No sé què deuen tenir. No ho sé.
3: Doncs bueno, que vagi molt, molt bé i moltes gràcies.
6: A tu, Pili.
3: Adéu.
6: Fins a la propera. Adéu.
0: Som Terra, amb Pili García. Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500 milions d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se del pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Oriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, Esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Orriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblement, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiant-s'ho.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Orriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una Aliança Catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Orriols o en contra de Sílvia Orriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Anna Abad és la primera compositora amb dues sardanes de la capitalitat. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La capitalitat del Vendrell ja s'ha estrenat i el titular més sucós que ens ha deixat és que Anna Abad és la compositora de la sardana de la capitalitat, convertint-se en la primera compositora que té dues sardanes capital de la sardana. Aquest és el programa 481 i tenim més titulars. L'agrupació Flor i Cel Rosa d'Or d'Anglès busca sardanistes per reconèixer amb Rosa d'Or. I Salvador Illa rep les colles campiones de sardana esportiva del 2025 al Palau de la Generalitat. Quins canvis hi ha a la ciutat de Cornellà per aquesta temporada? El repassem. I què passa per Pasqua al món sardanista? També us ho portem a l'agenda sardanista. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem al Coplejant.
0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa pel Vendrell, i així us ho expliquem.
0: Notícies.
1: Segurament us sona aquesta sardana.

Sí, efectivament és de la compositora Anna Abad i és Sant Cugat, capital de la sardana. El que és notícia aquesta setmana, però, és que la tarragonina també ha escrit la sardana de la capitalitat del Vendrell, Ecos del Vendrell, que s'ha estrenat aquest cap de setmana i es converteix així en la primera i única compositora, sigui home o dona, a tenir dues sardanes de la capitalitat. En l'ocasió de Sant Cugat, en Nevat va rebre l'encàrrec directament, però en aquesta ocasió ha estat la guanyadora d'un concurs que ha organitzat l'Ajuntament del Vendrell per trobar compositor de la sardana Himne de l'Any, tal com avançàvem fa unes setmanes. Ha guanyat ella. La peça s'inspira en els records personals de la compositora durant els seus passeigs pels carrers del centre del Vendrell, convertint els sons, el ritme de la gent i les impressions quotidianes del municipi en el fil conductor de la composició. Musicalment, la sardana incorpora referències a diverses melodies vinculades amb el municipi, com l'Himne del Vendrell, el del 2020, així com homenatges a obres del repertori sardanista relacionades amb la vila. La sardana també inclou referències a peces emblemàtiques com Vendrell Ciutat Pubilla de Josep Maria Guitart o Colla Dansaires del Penedès del mestre Puigferrer, a més d'un fragment dels Goigs de Santa Anna durant el Camp Petit com a homenatge a la patrona del municipi. El final de la composició està concebut com un castell musical que simbolitza la força col·lectiva i l'esperit de comunitat del Vendrell. Ara escoltarem aquesta, el Vendrell, capital de la sardana i cos del Vendrell, però abans fem un repàs del que ha donat de si aquesta proclamació de la nova capitalitat i quins actes tenen previstos per aquest any. A l'acte inaugural de dissabte passat també s'hi va estrenar la sardana Història vendrellenca de la tenorista Helena Culleré. Tot plegat va ser al matí a l'Auditori Tívoli del Vendrell amb l'actuació de la Cobla Ressò, que després va fer una ballada de sardanes. I pel que fa a la programació d'aquest any, arrencava el febrer amb una ballada també amb la Cobla Ressò i també seguirà aquest mes d'abril amb el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, el dia 11 també una ballada de Sant Jordi amb la lira vendrellenca. També hi haurà un espectacle del Dia Mundial de la Dansa el proper 29 d'abril i al maig hi haurà l'11è aplec de Coma-ruga amb les cobles Reu Jove i la principal de la Bisbal. Paral·lelament també hi haurà l'exposició Petits Artistes Grans Sardanes del 8 al 23 de maig i un taller Aprèn a ballar sardanes dissabte 16 de maig a la plaça Nova i també una ballada dels museus amb la Cobla, la principal de Tarragona. Al juny hi haurà ballada de sardanes per la cloenda de les ballades a les escoles amb la Cobla Ressò el dia 5 de juny i també ballada de sardanes el diumenge 7 de juny a la Rambla. També la trobada sardanista d'equipaments cívics que serà el 13 de juny i l'exposició La Sardana al Vendrell, dels orígens a la difusió internacional d'un símbol dels dansaires del Penedès. De moment, aquesta és la programació que ha avançat la comissió organitzadora. N'anirem ampliant-la a mesura que coneguem els nous mesos. Ara el que farem és escoltar aquesta al Vendrell, capital de la sardana i cos del Vendrell, de la compositora Anna Abad.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim donant voltes pel territori.
0: Connexions al territori.
2: Doncs anem amb aquestes connexions amb el Quartet Mel i la Copla, la principal del Llobregat.

Certament això és el que va sonar al Teatre Gramuntí de Gramunt aquest passat dissabte a la tarda amb el quartet Mel i la cobla, la principal del Llobregat, que van portar el seu espectacle de cobla fusió, com dèiem, al Teatre Casal a Gramuntí de Gramunt. La cobla i el grup coral van interpretar grans hits catalans com aquesta Habanera de Sílvia Pérez Cruz i el seu pare sota la mirada del públic en la diada del Cap Butaca Buida.

0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I seguim amb les connexions. I és que els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van organitzar aquest diumenge al matí una altra de les seves ballades a l'Espai Sardana al Passeig, amb la Copla Montgrins. La sardana que trobareu a les nostres xarxes socials és A la família Casino de Quim Reixac, que escoltem ara mateix, una sardana que estrenava a l'Hospitalet de Llobregat el 2023. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi. Tanquem així la secció de les connexions.

0: triplejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: L'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès ha obert el procés per trobar el sardanista que rebrà el guardó Floricel Rosador d'Anglès en el marc del proper aplec de la sardana de la localitat de la Selva, que se celebrarà el 21 de juny d'aquest any. Aquest reconeixement té com a objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un o una sardanista que, per la seva vocació de servei i dedicació al foment de la sardana, sigui considerada un exemple dins del món de la sardana. L'entitat fa una crida a les agrupacions sardanistes, colles, foments i comissions organitzadores a presentar una única proposta que es pot fer a través del correu floricel.anglès@gmail.com. A la proposta hi han de constar el nom, cognoms, adreça i població del candidat o candidat, així com els mèrits que el fan mereixedor del premi. El guardó es lliurarà diumenge 21 de juny, a la tarda, a l'aplec d'Anglès. La Rosa d'Or és un dels reconeixements més consolidats dins de l'àmbit sardanista. Naixí el 1967 i l'han guanyat una multitud de persones. L'últim guardonat el 2025 va ser Josep Pomés, de Barcelona, de l'agrupació de l'Aplec de les Torretes. Nosaltres tanquem aquesta secció escoltant l'Aplec d'Anglès, una sardana de Francesc Marrós de 1957 que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. Traspàs de coble.
1: I al Traspàs de coble parlem de tots els canvis que pateix la ciutat de Cornellà. Per aquesta temporada 2026, on ja l'avançàvem la setmana passada, i és que hi entra Pere Bages en el lloc de David Sanahuja, però també té canvis a les tenores i al director. Esteve Termes marxa de la Cobla Ciutat de Cornellà i al seu lloc hi entra una tenorista. Ella és Maria López. I també canvi de directors. Marxa Jordi Figaro, que recordem-ho, el tiple de la Montgrins, i entra Marcel Artiaga, que també va ser molts anys tiple de la Montgrins. De fet, Jordi Figaro el va substituir. Casualitats. Per cert, que aquesta setmana volem esmenar una informació que vam donar la setmana passada, i és que vam dir que el tiplaire Pere Bages deixava la Cobla Aires de la Terra per anar a la ciutat de Cornellà. El cert és que ha deixat la Cobla 11 de setembre, no l'Aires de la Terra, però sí que se'n va a aquesta ciutat de Cornellà, com explicàvem ara. Nosaltres tanquem aquest traspàs de Cobla desitjant-los a tots ells molta sort i escoltant Ofrena Cornellà de Josep Auferil, també a càrrec de la ciutat de Cornellà, en el seu disc de sardanes dedicat a Cornellà. És de 1982, l'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: L'agenda.
2: I què passa aquest cap de setmana al món sardanista que arriba Pasqua? Doncs dissabte 4 d'abril a les 6 hi ha ballada de sardanes amb la principal del Llobregat al Pla de la Catedral i passem a diumenge. Diumenge de Pasqua, 5 d'abril, comencen les ballades de Pasqua a partir d'un quart de 12 amb la Lluís Escopla al Pla de la Catedral i se seguirà amb el 43è aplec sardanista d'Arenys de Mar, diumenge de Pasqua, a partir de 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda amb l'Escopla Juvenívola de Sabadell i Contemporània. Diumenge 5 d'abril també hi ha ballades amb la principal de Banyoles a Sant Feliu de Guíxols i a les 11:30 ballada amb la principal de Llobregat a Calella, audició de Pasqua i cant de l'Àngel a la plaça de l'Ajuntament. Així l'agrupació sardanista de Calella comença la seva activitat d'aquest any i també diumenge que ve a les 12 hi ha ballada a Palamós amb els Montgrins. També a les 5 de la tarda arriba la plec 25a edició de Pasqua de Besalú, la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal, al pavelló de Besalú. I també diumenge 5 d'abril a 2 de 6 de la tarda plec de Pasqua amb la Reu Jove al Molar. Passem a dilluns de...

a Pasqua perquè arriba el 45è aplec de Pasqua de la Pobla de Montornès a les 11 i a les 4 amb les cobles Sant Jordi i Juvenívolat de Sabadell, i també dilluns que ve, 37è aplec de sardanes de Roda de Barà amb les cobles Marinada i Ciutat de Cornellà. A 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda també. Primer aplec de Pasqua a Gavà a partir de 3 quarts de 12, però amb música enregistrada. I dilluns que ve també a les 12, aplec de Lourdes, Arenys de Munt, amb la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. També dilluns que ve, aplec de Pasqua a Canovelles amb la Reus Jove, amb una ballada al matí. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 51è aplec de la Sardana de Roses, que arriba aquest dilluns de Pasqua a 2 d'11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Montgrins, la principal de la Bisbal i la ciutat de Girona, a la Ciutadella de Roses. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec de Roses d'Alfons Mias. L'escoltem a càrrec de la cobla Bisbal Jove.

0: Això era l'Aplec de Roses d'Alfons Miats.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
0: El president de la Generalitat de Catalunya va rebre la setmana passada les colles campiones de sardana esportiva en un acte al Palau de la Generalitat. Va ser dijous passat a 8:00 PM quan Salvador Illa va fer una recepció institucional a les colles campiones del Campionat de Catalunya acompanyades de la Copla Lluïsos de Taradell en directe. La recepció es va dur a terme al Saló de Sant Jordi amb la presència, com dèiem, del president de la Generalitat, però també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també el vicepresident de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. El cap de l'executiu ha posat en relleu que la sardana és humanisme, diu, convivència, solidaritat i sentiment de pertinença. Ella va ressaltar que la rotllana sardanista és un espai de convivència en majúscules, afegint que a la rotllana ningú és més que ningú, però tothom és imprescindible per tancar el cercle. A la jornada hi van assistir 13 colles campiones del Campionat de Catalunya, les quals venen de diversos punts de tot el territori i ja les coneixem. La recepció es va tornar a fer després que la temporada passada es recuperés pel govern socialista.

0: Coplejant.cat.
1: Ja coneixem quina és la tercera sardana seleccionada pel jurat per anar a la final del Premi Musical dels Premis Preludi. I és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules. Una sardana seleccionada pel jurat Francesc Cassú, que hem pogut escoltar en el podcast El Tamborí. Aquesta setmana l'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal del Llobregat.

Això era Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet. I les altres dues seleccionades han estat Besllum, de Ferran Carballido, i Conflent, d'Agustí Delgado, que, si bé han estat seleccionades, no han estat les escollides finalment per participar en aquestes tres finalistes del Premi Musical. En tot cas, les escoltem. Besllum, de Ferran Carballido, a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat.

Això era Besllum, de Ferran Carballido. I l'altra seleccionada és Conflent, d'Agustí Delgado, també a càrrec de la copla La Principal del Llobregat. L'escoltem ara per tancar aquesta secció dels Premis Preludi i ja coneixem quines són les tres finalistes del Premi Musical. A partir de després de Pasqua coneixerem les del Premi a l'Audiència.

0: Això era Conflent, d'Agustí Delgado.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i com que és Rams, anem a escoltar Vall de Rams, de Càndida Pérez, d'aquesta olotina que escrivia aquest ballable que tant han ballat els nostres avis a la plaça. Amb un arranjament per a cobla de Francesc Suín, escoltem la versió de Pep López i la principal de la Bisbal en el disc Per Sant Narcís, cada mosca val per sis. Els que tingueu vacances, bona Setmana Santa. I els que no, també. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. La setmana que ve no tornem, perquè fem vacances, Setmana Santa, però tornem d'aquí dues setmanes al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: un disc de llegenda en format de dos, tal i com ho vaig fer amb el grup mallorquí Arpellots Habaneres Band.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal, com estan? El grup protagonista és Mar Damunt del Port de la Selva, que segons diu la seva història es va crear arran del playback que es fa cada mes de juny en aquesta vila. Una colla d'actors d'aquest playback, com van ser Albert Obert, en Joan Vall, Antoni Paltré i en Santiago Mosquera, van provar de cantar en directe. Va sortir molt bé i d'aquí va començar el grup. Des de llavors i fins ara han cantat habaneres al poble i han fet alguns bolos a fora. Al llarg dels anys han perfeccionat tant les habaneres i la cançó marinera, fent-se un espai entre els millors grups d'habaneres de les nostres contrades. Han gravat dos CDs, han fet actuacions a la nit de l'habanera, al playback del poble, a les festes majors i altres esdeveniments a l'Empordà, el Gironès, la Garrotxa, Tarragonès, el Vallès i el Bages. Dels dos treballs discogràfics, Habaneres al Port de la Selva de l'any 2011 i Sons de Mar Damunt del 2015, en faré una selecció de temes per a aquest programa de disc de llegenda. I si els hi sembla bé, comencem.
2: Habaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
0: I ho fem amb aquest tema que enalteix aquesta localitat a l'Empordanesa, on el cel és més clar i net quan hi bufa la tramuntana. És l'Habanera del Port de la Selva.

I després de l'Havanera del Port de la Selva, continuem amb una que sembla ser que el poble que descriu Josep Maria de Sagarra en aquesta havanera és el mateix on hi passa la història del cafè de la Marina. No cal dir res més. Ah, sí, que és la versió musicalitzada per en Francesc Salsa. Des de Llagut o des de Llagut es veu el poble franc.

Josep Maria de Sagarra, que tenia una estreta vinculació amb el port de la Selva, tal com ho va deixar palès amb el cafè de la Marina, i també amb aquest poema "Des de Llacut es veu el poble franc" que acabem d'escoltar. Un enamorament del mar i de tots els elements que l'envolten és el que ens parla el següent tema que escoltarem, "Captiu del mar".

Acabem d'escoltar aquest captiu del mar i ara, amb la següent, els explicaré que sempre he relacionat la història d'aquest tema amb aquest indret, un pastor amb un ramat a prop de Sant Pere de Roda i una sirena per la mar damunt que es troben al Pla de l'Empordà.

Hem escoltat aquesta havanera versió també del que és la sardana L'Empordà, que ens ha interpretat el grup protagonista d'avui, el grup Mar d'Amunt. Continuem, i en aquest gènere musical, les aus, les orenetes i gavines serveixen per portar missatges als éssers estimats, però el que no sabem és si tenen resposta. Sabem que hi va l'anada, però no sabem si hi ha tornada. No en sortirem de dubtes, però sí que gaudirem d'aquesta oreneta gentil.

Oreneta Gentil, el tema que acabem d'escoltar. Tot i que hi ha diverses peces amb aquest títol, escoltarem aquesta amb la lletra de la gran poetessa i escriptora l'empordanesa com va ser Montserrat Vayreda i la música de la pianista i compositora figuerenca Maria Rosa Gratacós, Enyorament.

Com els deia, hi ha diverses peces que porten aquest títol d'enyorament, aquesta n'és una altra. I, per continuar, els diré que hi ha temes del qual ja n'han escoltat explicar la seva història, com és el cas d'en Vicente de Donosti. I qui és en Vicente de Donosti, que tocava l'acordió en el casc antic de Sant Sebastià, o de Donosti, o de Donostia, en Vicincho.

Pichincho, tota una història d'aquest acordionista que va ser molt popular en el casco viejo Donostiarra, tal com s'anomena. La que ve a continuació és a ritme de vals mariner i que el seu títol hi convida. Convida què? A barquejar.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Anant amb una barca i barquejant, sembla que convidi a un vals mariner. No ho troben? Potser sí o potser no. Continuem amb un mariner i corsari català del segle XV, específicament actiu al voltant de la dècada del 1450. Tot i que sovint se l'anomena pirata, en molts documents de l'època apareix com a corsari, cosa que vol dir que tenia permís oficial, una patent de cors, per atacar vaixells enemics de la corona d'Aragó. I qui era aquest individu, aquest pirata o aquest corsari? El pirata Joan Torrelles.

El pirata Joan Torrelles, el tema que acabem d'escoltar d'aquest famós pirata que té tota una història al darrere. I ara entrarem en una sèrie de temes molt coneguts, tot i que els que acabem d'escoltar també ho són. I els que escoltarem seguidament els hi dono pistes per si van un xic perduts. Un de tornada a una illa del Mediterrani, el nom d'una flor que és una barca i per acabar aquesta primera tongada, la mare que no era ni blanca ni negra. Els escoltem seguides.

escoltat una tornada a una illa del Mediterrani, que és la tornada a Menorca, o Nanana, un nom d'una flor, que és una barca, la Rosa del Port, que fa referència al nom d'una barca, i la mare, que no era blanca ni negra, que era mulata. Mi madre fue una mulata. I per acabar, tot i que no és gaire habitual, ho faré amb l'única sardana que tenen enregistrada i que és un himne per una vila baixempordanesa, Torroella, Vila Vella.

fins aquí aquests discs de llegenda agrupats amb el nom de Sons del Port de la Selva del grup Mar d'Amunt. Recordin que ens poden seguir a les xarxes socials i a la web del programa sonsacaudorella.gindo.com. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la 8a jornada de negociacions que durant aquest divendres s'ha estès tota la jornada. CGT, la intersindical i coordinadora obrera social s'han aixecat de la taula de negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil, que també ha desactivat ja la prealerta del pla Ferrocat. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i ja s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaro i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Carol. D'altra banda, també parlem de detinguts, en aquest cas un centenar i 19 investigats més en un macrodispositiu Campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospital de Llobregat, Cornellà o Esplugues. I també en cultura, al llarg d'aquest cap de setmana, la Seu d'Urgell recupera la seva fira medieval. Ja està en marxa el mercat, que ofereix prop d'un centenar de parades i un complet programa d'actes al centre històric de la ciutat. Ens ho explica des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
2: El mercat medieval de la Seu es va deixar de fer a causa de la pandèmia de Covid i ara finalment es reprenen amb ganes. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Gemma Tó, destaca la bona resposta dels marxants de parades i oficis tradicionals a la recuperació de l'esdeveniment a la Seu.
3: Tenim quasi un centenar de parades, 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, 29 d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta, demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser a l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
2: Els assistents poden fer un recorregut circular per alguns dels indrets més lligats al passat de la Seu, com la catedral, l'antic convent de Sant Agustí, el Pati Palau i el carrer dels Canonges. També hi ha un espai sobre lectura i llegendes pensat especialment per les famílies i aquesta nit hi haurà un sopar medieval. Alhora s'ha aprofitat per presentar la candidatura de la catedral de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
1: I en els esports, en futbol sala, victòria i del Barça en el primer partit del play-off de quarts de final davant del Valdepeñas per 4-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
2: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
1: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gorg de Malatosca.
2: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
1: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
3: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i, tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
3: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any, en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

cuinar-ne uns bons fogons. Casadeta amb un gitano, cuinaràs per aquells racons. Casadeta amb un gitano, cuinaràs per aquells racons.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: Al Ripollès, una de cada quatre persones són majors de 65 anys, una xifra que anirà en augment en els pròxims anys. Defensem que les persones grans ocupen un espai especial, ja que són elles les que transmeten records i tradicions de la nostra cultura i tenen una gran experiència de vida i uns valors socials vinculats al territori i a la seva història, que són la nostra essència. Des d'Ubuntu, oferim activitats per

promoure un envelliment actiu al territori, tot posant el focus en espais que afavoreixen el benestar físic, social i emocional de les persones grans. El nostre repte és vetllar per reconèixer el rol social de les persones grans a la nostra societat i alhora treballar per tal que puguin gaudir d'activitats que promoguin l'envelliment actiu i l'aprenentatge al llarg de tota la vida. I tu, com pots implicar-te per valorar i integrar la saviesa i l'experiència de les persones grans a la teva comunitat?

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se del pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Oriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-lo suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
4: Els anys 78-79 una exposició a la caixa de pensions quan hi havia les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble ara de la feina, no passejant, treballant, doncs mira, vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. Hem fet aquesta tria. Realment en podríem haver trivat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs, us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Oriols també estava contenta amb la iniciativa.
5: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé amb tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el Ripoll i passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions aquest divendres, que s'ha allargat durant tota la jornada. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals, que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta tots tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. A més, seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I marxem ara fins a la Garriga, on els seus gegants, la Xixilona i el Magí, es presenten a la ciutadania després de la seva restauració. La 35a trobada gegantera també donarà el tret de sortida a la programació de Corpus, que comptarà amb la tradicional cercavila i la ballada conjunta de colles. Des de Ràdio Silenci us explica Jordi Roig.
2: Els geganters es passejaran aquesta tarda pels carrers de la Garriga per la 35a edició de la trobada gegantera. Es tracta d'una tradició molt arrelada del poble any rere any, i aquesta edició serà especial pel fet que s'han restaurat els gegants del municipi, en Magí i la Xixilona. Un procés que s'ha portat a terme al taller estatuari d'escultures i restauració de béns culturals de Montmeló. El cap de colla dels geganters de la Garriga, Lluís París, dona més detalls de la restauració.
3: Portaven quasi 35 anys sense fer-se res. Els hem anat restaurant, els hem anat pintant una mica, els hem canviat alguna vegada la roba, però una restauració com la que hem fet aquest any no s'havia fet en els últims 30 anys.
2: La presentació dels gegants és l'acte que obrirà la jornada 5:45 de la tarda a la plaça de l'Església i continuarà amb una cercavila i la ballada conjunta de cada colla al centre de la Garriga.
1: I acabem amb els esports. En futbol sala, i victòria del Barça per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final de play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500 000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Camp de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Camp de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Orriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblement, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, ruminso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Orriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una Aliança Catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Orriols o en contra de Sílvia Orriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
7: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, perquè estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga, porti-me'l, perquè com que no ens l'han compartit, veure on és la data, perdó. On és? On? Molt bé. De totes maneres, aquest informe, que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
1: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
2: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar davant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
7: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar al respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
2: Jo, a veure, l'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se, i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària han arribat a un preacord durant la vuitena jornada de negociacions aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. Escoltem Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: No és el millor acord del món, però gràcies a tot aquest cicle de vagues, gràcies als vostres esforços, tenim 5.000 de càtedres, 5.000 places, tenim un complement específic de 389 euros, al qual haurem de sumar els complements estatals, que van a banda, però s'hauran de sumar. Tenim reconegut el deute dels estadis per 38.200, tenim una petita clàusula que permetrà modestament revisar alguns aspectes del currículum, molt modestament i molt per sota del que voldríem, i podrem incidir en com serà la nova llei de l'autoritat pública.
1: En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval d'aquest preacord del col·lectiu docent. I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant tot aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Carol. Seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el passat 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I més successos, un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu Campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, el Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu, que es va dur a terme durant la jornada d'ahir entre tarda i nit, va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb un total de 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga al millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de venir a buscar, si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, A més, bueno, ells Raica, segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, guaita, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador que fa els cels. Potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, concepte ovni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica. S'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà, que es deia Kenneth Arnold, va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular, això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, què has dit que era, esclar, aquest senyor? Què has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot d'avió de...
4: Civil,
5: no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure?
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. Sona. I tant, un granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes, i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: El mateix, sí, els mateixos. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Ah, va dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devien al carrer, eh?
4: Terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell, ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, d'un... diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud. Però, és clar, això, vulguis o no, no ven als diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat, dient, era un globus aerostàtic, no?
4: S'acostava
5: molt més a la realitat.
4: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí,
5: no volem
4: fer
5: enfadar ningú.
4: No, és la
5: intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar. Va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
5: Eren oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: 12.000, eh?
4: Sí. Mira, 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió, un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
5: Segur que sí, i no només el whisky.
4: Sí. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un, eh?
4: No t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí. Que podia ser un avió, un satèl·lit, algú que he vist per allà, doncs mira... pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però, esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar doncs, unes bengales.
5: El mateix govern?
4: Sí. I les feien volar, suposo, feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres diuen doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí, sí.
5: Clar, si no després hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004. Te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble... es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió... O...
5: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja et fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
5: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és... Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no
4: els altres...
5: ho tenia controlat,
4: sí.
5: Això.
4: Sí. Japó es veu que hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No són.
5: No hi són. Fixa't que no els agrada tant, potser, allà.
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
4: Sí.
5: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals, a la Terra, només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
5: O sigui que el que ens, l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
5: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els Mars Attacks, eh?
5: Que de fet deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
6: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. Home, imagina't, estàs allà, Sant Toni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
5: com.
6: I la tens al davant i has de quedar bé. A més, ets català, tens aquella necessitat de quedar bé i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
5: A veure.
6: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
5: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
6: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, però són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers.
5: Clar.
6: Que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
5: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
4: Home, sí.
6: Evidentment.
5: Perquè segur que ens entenen,
4: sí, sí. Eh? M'entiendes?
6: És bàsic.
5: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, eh? Jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
6: piràmides, moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca, suma i... Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
5: Això.
6: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
5: Tot això ho ha fet ET.
6: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. Tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat. Bé,
5: hi ha gent que especula... Som una mica execrables, vols dir, no?
6: Sí, quan tires enrere la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, van passar certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això, tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
5: Clar.
6: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis han intentat fer reconstruccions de com realment tenien uns bons sistemes hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
5: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. etc. No?
6: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és... Jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntar pedres. Sí,
4: em costa.
6: No.
5: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi?
4: Home.
5: Que sí que hi ha diversos projectes i...
4: Home, i tant.
5: Que s'han succeït.
4: I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
5: sí,
4: divulgador, astrofísic, brutal.
5: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec
4: tant,
5: que està bé. És de justícia dir-ho.
4: I tant, i tant. Doncs, mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també.
5: Uh-huh.
4: Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure
5: què passa, no?
4: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
5: És molt difícil, eh? Jo crec
4: sí.
5: No... complicat.
4: Sí.
5: Clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament
4: sí.
5: són unes antenes...
4: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio. No? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja.
5: Sí, malauradament.
4: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array, Califòrnia.
5: Un apunt una mica friki. Sí. El telescopi d'Arecibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar.
4: És brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi es va ensorrar, que també sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
5: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
4: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
5: havia de ser propera.
4: Sí, havia de ser bastant propera. O
5: sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
4: no,
5: de la
4: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, l'equació de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
5: Quasi res,
4: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
5: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
4: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
5: Està clar.
4: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
5: No
4: potser
5: tots.
4: Es tanquen i no ho diuen.
5: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
4: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
5: I què sortia?
4: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
5: És a dir, per poc paràmetre, o sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
4: Ah, exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si va ser el 1906,

0: Arribar perquè la llum té una velocitat limitada, no?
1: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
0: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic. L'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I, bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on, durant molt de temps, sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha...
0: Veus?
2: M'ha cridat l'atenció.
0: Però aquest... Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
0: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, el Pepe Navarro i aquesta gent, socant i pa, amb aquest tema.
2: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses...
1: De dibuixos, d'esquemes. Sí,
0: esquemes, això.
2: Senyors molt alt i cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
0: Del xèrif.
2: He vist això, i deien, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sapigut trobar-hi res...
0: Res, eh?
2: ...que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els interessa.
0: Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje corbata negra, amb unes ulleres de sol...
0: Que no són enterramorts o què són?
2: Sí, sí, que es presenta... Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
0: Letícia, des

0: D'aquí una abraçada, televisió. Per cert, si ens escoltes...
1: Sí, sí, sí, tot el,
2: sí, tot el respecte.
1: Tot el respecte infinit cap a Leticia.
2: Ah, exacte.
1: Sí, s'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... És una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'elit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
0: Sí. Poc pràctic, diguem.
1: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, no sé, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
0: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
2: Mira...
0: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
2: Sí.
0: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
2: mira,
0: perquè em sembla que alguna cosa
2: sí.
0: Hi ha.
2: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
0: Uh-huh.
2: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant,
0: o sigui, és
2: que
0: el primer objecte humà, no?, que surt, uh-huh, del sistema solar, eh? Això té molt de mèrit.
2: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
0: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses bestial. Nerviós quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
2: Sí, imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
0: Uh-huh.
2: Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
0: No sabia que era d'or.
2: Sí, és d'or, se'n diu el Golden Record.
0: Quin gasto, això.
2: Sí, és gros, si el busqueu per internet allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
0: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
2: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
0: Mhm. Uh-huh.
2: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
0: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
2: un jeroglífic,
0: no sé, un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
2: Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que senyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, ai, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha unes altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté. Tot això, 55 idiomes. El català, evidentment, no hi és.
0: No fos cas.
2: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
0: Per exemple, això, per una diguem-ne, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, no? Clar, no ho sabem.
2: Sí, sí. Exacte, és molt raro. Clar, també inclou això, aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
0: Està clar.
2: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
0: Segur.
2: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria, jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
0: Sí.
2: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? El so i prou.
0: Clar,
2: no hi ha cap
0: imatge. Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir
2: Estan fets en aquest sentit. No? Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
0: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
2: Ho ets, perquè...
0: Ho ets, en formes part? Ets
1: bueno,
0: un dels...
1: Bueno, sí. Clar, podria.
0: Supernumerari? Podria.
2: Sí, sí.
1: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
2: Clar, estàs en un centre de poder, tu.
1: Sí, sí, bueno, una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no ho poden fer millor?
2: O sigui, sí, això
1: governen el món i això és l'únic que els hi surt?
0: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
1: Sí, no sé, la R3, o sigui...
0: Rodalies, has traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
1: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
0: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat.
1: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
0: No hi havia
1: caigut, sempre poden
0: però...
1: respirar i tot això, sí.
0: Té sentit, clar.
1: Però hi ha una que m'encanta i... Això se li podia dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
0: Ah, home, molt bé.
1: Que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat
0: van
1: arribar
0: aquest.
1: Uns...
0: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
2: jo
0: m'ho
2: imagino rèptils amb una màscara humana o...
0: No ho tinc clar,
1: sí,
0: no ho tinc clar.
1: Té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
0: Ah, els nostres.
1: S'han transformat en humanoides.
2: Ah.
0: No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
1: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
0: Bueno, són de la nostra... els de la sèrie, no? Els de UB.
2: Té molt rotxato.
1: Hòstia, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
0: A veure,
2: hauria de fer
0: una...
2: La temperatura
0: gaire,
2: de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
1: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. O sigui,
2: a veure.
1: Primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
2: La hibridació existeix.
1: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Home. Però tot cas, és complicat, perquè...
0: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
1: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
0: Ah,
1: sí, si estem no governats per gent amb...
0: Clar.
1: No, clar, ni moral ni planificació.
0: Clar, llavors, sí. Donald Trump estaria aquí, diguem.
1: Sí.
0: Entenc.
1: Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
0: Mini punt. Està bastant bé,
1: després,
0: sí.
1: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura... O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
2: sí,
1: és una pregunta que...
0: O sigui,
1: m'ha portat a reflexionar una mica.
0: No és descartable que estiguem dirigits per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però, escolta'm, també van contra de la humanitat.
1: Tot porta a pensar que són uns governants...
0: Ja.
1: Sí, sí, tot porta... Tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables, eh?
0: Yeah, yeah.
1: Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
0: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem, eh?
1: O no
0: ho sé, ja ho veurem, ja ho veurem. És interessant, realment hi ha molta literatura al respecte.
1: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar.
0: Sí, però
1: no li feien cas.
0: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no ho creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari.
2: Ara, dient això que dèieu de programes possibles, el de la Terra plana, quan el farem?
0: El de la Terra plana?
1: És veritat.
0: En tot cas...
1: Escolta, que jo el tinc fet, ja, eh?
0: En tot cas, jo crec que ara és el moment d'arribar a la secció dels invents, els invents estrafolaris, que és la secció pilotada pel nostre tècnic i enginyer galàctic particular. En Xavi Gorro, des de Roses, que jo crec que és on sembla que l'últim ovni va aterrar directament al pati del seu estudi de gravació. Llavors, escolta'm, Xavi, què dius? Què ens expliques? Què ens expliques des de les altures?
3: No, només dir-vos que aquí a Roses tenim una base militar que controla el tràfic aeri del sud d'Europa, diguem. Per tant, si en un lloc s'ha de tatuar un ovni, és aquí.
0: Home, no. Això ho tens molt a prop, eh? I has anat mai a treure el nas o no?
3: No.
0: Home.
3: Volien... Bueno...
0: Has de fer d'enviat especial en allà i...
3: Anàvem a fer-ho quan estàvem a l'Ajuntament, però va passar una cosa que ens van fer fora i no vam poder anar-hi.
0: No, cas no cal que entris en detalls, eh? No fa falta que encara...
3: Tot i guanyar, encara...
0: I avancem. Va, què ens portes avui d'invents impossibles?
3: Doncs va, avui farem una prèvia primer, perquè m'ha agradat molt que parléssiu del cas Manises, tot i que heu parlat molt poc, i tu, Sergi, ho has insinuat com una conspiració, com una cosa falsa, o com un invent de l'Iker Jiménez.
0: Jo no he dit res.
3: Però t'he de dir que el cas Manises és l'únic cas que ha estat reconegut com l'únic fenomen ovni que un estat ha reconegut com a tal. Per qui no sàpiga què és, això del cas Manises va passar la nit de l'11 de novembre de l'any 1979, quan un avió que feia la ruta Tenerife-Barcelona va haver d'aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises, l'aeroport de València, perquè el capità de l'avió va veure unes llums vermelles estranyes que s'apropaven a l'avió i que ni ell podia contactar amb aquestes llums, ni el control aeri, ni sabia el que era, ni esperava resposta. Aquest comandant de l'avió, que es diu Francisco Javier Lerdo de Tejada, va demanar això al centre de control de l'aeroport de València, que el deixin aterrar, bàsicament perquè s'acostava un objecte, unes llums, que no tenia identificades i que no sabia el que era. I com que el centre de control de l'aeroport tampoc sabia el que era, van trucar a l'exèrcit. L'exèrcit va desplegar un caça per intentar interceptar l'objecte aquest, i el capità, que era un senyor que es diu Fernando Cámara, que es va enlairar de la base de Albacete, de Los Llanos, va contactar amb l'objecte, no va contactar, el va identificar, el va veure, el va poder veure, però quan va aparèixer també en el seu radar, però quan va intentar contactar amb ell, aquestes llums van desaparèixer sobtadament. I això va provocar que el Ministeri de Defensa obrís una investigació, l'informe va quedar classificat, però l'any 94 es va desclassificar. I el podeu buscar, ja és l'expedient del 79.511.
0: Ho tens controlat, així m'agrada.
3: Ho tinc controlat perquè ho he buscat. I allà hi ha una frase que diu que la frase és la que dona nom a aquest fenomen com a l'únic fenomen ovni que reconegut per un estat, que és que la conclusió d'aquest informe va ser que el fenomen observat no ha pogut ser identificat com a cap aeronau coneguda. Per tant, si no és cap aeronau coneguda, és un objecte volador no identificat.
0: És un objecte volador no identificat, efectivament.
3: Per tant, diguem que... Exacte, aquest és el primer objecte ovni que reconegut per un estat.
0: I l'estat havia de ser l'estat espanyol.
3: L'estat havia de ser l'estat espanyol. També s'ha de dir que aquest fenomen potser eren les llums d'un abocador que hi havia per la zona.
0: Però no treguis la màgia, que no ja, ens espatlli bueno, el titular. Per altra banda, em sembla, si no recordo malament, que a l'expedient hi havia fins i tot alguna de les gravacions.
3: Sí, hi ha la gravació del
0: seguiment, oi?
3: Exacte, de la conversa entre l'aeronau, l'avió, diguem...
0: La torre de control.
3: Exacte, torre de control, que intenta parlar amb el bitxo aquest.
0: Espectacular, en tot cas, però, en fi, queda aquí com una cosa que no es va saber explicar ben bé del tot.
3: Sí, però bueno, avui anem a coses més grans.
0: Va.
3: Perquè avui us explicaré un invent que és un raig làser gegant per comunicar-se amb extraterrestres.
0: Ara anem bé.
3: Sí?
0: Ara. Ja era hora que algú inventés alguna cosa que fos necessària.
2: Que tingui, que és útil.
0: Sí. És útil i segurament baratíssim. Aviam.
3: Sí. Bàsicament, la ciència que porta... Jo ho he estat comentant amb vosaltres. La ciència i la humanitat porta anys intentant contactar, no?, amb éssers d'un altre planeta. O sigui, on tenim prou contactar amb nosaltres, o hem de parlar amb gent... ja som raros nosaltres, imagina quan deuen ser raros extraterrestres, també us ho dic. Però, bueno, una de les dèries de la gent és buscar vida intel·ligent fora de la Terra. Potser perquè la Terra, com que no n'hi ha gaire, doncs intentar-la buscar-la fora. ho he explicat, eh? S'han fet diferents invents, com per exemple enviar a l'espai caixes en diferents idiomes, codis binari, música, artefactes durant missatges, etc. Però dos estudiants del MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units, van proposar, perquè no ho han pogut arribar a construir, una idea que ha estat reconeguda mundialment, eh? L'únic que, bueno, una cosa una mica estrambòtica. Els estudiants es diuen James Clark i Kerry Cahoy. I aquests nois, diguem, aquesta jovenalla, van tenir la brillant idea de crear una mena de far gegant que serveixi d'atracció als possibles extraterrestres amb la idea simple de que vegin una llum que arriba al seu planeta i diguin, doncs anem a veure què hi ha cap allà.
0: Ja, clar, com allò, com vas a la carretera i veus com de la discoteca, no?
3: Sí.
0: No sé si es fa gaire això ara, però...
3: Discoteca, altres llocs fan... Fiquen llums perquè hi vagis.
0: No, bueno...
3: Ja saps.
0: Sí, home, però és una, és una altra història, em sembla. Bueno, va, sí. Davant.
3: Bueno, atreuen gent, diguem. Bàsicament és com fer... quan fiques llums a l'estiu, a la gent que teniu pati, vosaltres com que sou de zona així, Catalunya interior, segurament teniu masies i patis, sou gent possibles.
0: Vaja, doncs la carrera.
3: No?
1: Sí. 10 o 12, més o menys.
3: Doncs fiqueu allà, fiques una llum i que venen tots els diguem, els insectes per a la llum, no? Doncs aquests nois més o menys volen fer això, però més extraterrestres. Val? Bàsicament... Yeah. Aquests dos que volen crear una espècie d'halo de llum, o sigui, com deia, una espècie de far gegant que projecti llum per guiar els extraterrestres cap a la Terra. Però, clar, això té una sèrie de problemes, perquè, clar, el raig aquest, segons han calculat els mateixos inventors de l'objecte, es calcula que ha de tenir una potència d'entre 1 i 2 megawatts, que això equivaldria a tenir 33.333 bombetes a 60 watts, totes apuntant al mateix lloc cap al mateix lloc, que això crearia molta llum. Això s'hauria de projectar, aquesta llum, s'hauria de dirigir des d'un telescopi gegant, aquell que els ocupa una mena de telescopi gegant, que ells calculen que tingués entre 35 i 40 metres. Per fer-vos una idea, com el senyal del Batman a les pel·lis, però a l'obèstia.
0: Sí.
3: Clar, això hauria d'anar dirigit cap a l'espai, i intentar dirigir-ho cap a una zona on es cregui, o no a l'atzar, sinó estudiar i mirar cap a un lloc on hi hagin els exoplanetes.
0: Un planeta que pugui semblar,
3: Exacte. Però, clar, aquí hi ha un altre problema, perquè quina és l'estrella més brillant del nostre sistema solar? El Sol, que brilla molt.
0: Sí,
3: doncs
0: clar.
3: Aquest telescopi, diguem, aquest telescopi làser, hauria de ser molt més visible que el Sol, perquè el Sol no hauria de tapar-lo. Això significa que la llum que ha de crear seria tan gran que el làser superés el mateix Sol i que els marcianos, diguem, els extraterrestres, no s'equivoquessin i en vez de venir a la Terra anessin al Sol.
0: Yeah.
3: Però clar, què passa? Que hi ha un problema, que hi ha l'atmosfera pel mig. I què fa? Que l'atmosfera fa que es dispersi la llum del Sol. Per tant, això s'hauria de crear des d'una muntanya molt alta. No sé si l'Everest...
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
6: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
4: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
7: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
4: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
4: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
7: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
4: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
7: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
4: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
7: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord, Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'Intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: És un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de deixar dos rajos de sol de sobte a de repent una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figueró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntades.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Cort Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps, i s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: Una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents diguem-ne agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Miro un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
26: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar ahir la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
4: M'ha sorprès una mica, no?, que ho deies al presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic que agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar a un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més úniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
3: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al club blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí.
14: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Has parlat amb ells?
17: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
18: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
19: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
18: ¿Herberriu?
19: Sí.
18: Aprobado por unanimidad.
20: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
18: En realidad, son sirios.
19: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
18: No, no, de Síria.
14: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
21: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
22: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
23: ¿Amor?
22: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
23: Las dos, creo. Es muy raro.
22: A los 30...
14: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
24: No lo sé.
25: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya, precisament, va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: I si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notarà en el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
1: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que se

0: celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
2: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
1: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
3: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: I encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
1: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
4: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
1: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
1: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb dues citacions judicials.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
5: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
6: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
5: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
7: Mira un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
8: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
9: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
8: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
7: Como lo rescatamos, encontremos el sentido.
0: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
1: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
10: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant 3 dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
11: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè el normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups, és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, doncs, bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoistament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
10: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romani Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
0: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
1: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe, que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buhos. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
12: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Los Rius Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
13: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal. I bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
12: Les portes del recinte a l'Espai Firal 1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
0: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
1: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
14: El Lumínic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Lumínic.
15: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
14: El Lumínic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
17: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta dels de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21ena Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
0: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la cinquena plaça aquesta tarda a partir de 6:15, la prèvia del partit des de Mataró. Ràdio Guillem Llimona.
18: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nadar de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, el Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
1: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit des de Girona, FM, Marc 3R's.
19: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
20: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
19: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a l'ACB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
1: La resta de resultats dels equips catalans a l'ACB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan-Múrcia 116, Jallopos-Lleida 95.
0: I tanquem amb futbol sala, amb la victòria del Barça i davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta pel preacord amb els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya i ha parlat d'un pas de gegant per al reconeixement de les condicions laborals dels docents i també per a la millora de la qualitat educativa. I és que ahir al vespre, sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar aquesta situació laboral. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això suma't a un esforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I parlem de política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces. Els de Drets Socials, Pablo Bustenduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però assegurant que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustenduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I seguim en plena política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions dels ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I parlem de cultura i ens n'anem fins a Tarragona, que avui acull una nova edició de la Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Reneix 9 de les 12 colles que formen part de la coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La jornada, organitzada conjuntament amb el Ball de Diables de Tarragona, omplirà els carrers de la ciutat de foc, timbals i cultura popular. Entre les colles participants hi ha els Balls de Diables de Vilanova, Vilafranca, Torredembarra, Sitges, Colla Vella, La Riera, l'Arbós, Reus, el Vendrell i Tarragona. La responsable de la coordinadora, Núria Ferrer, ha explicat que l'objectiu és apropar el model tradicional dels Balls de Diables a la ciutadania i reforçar Tarragona com a referent de la cultura popular i del foc a Catalunya.
3: Donar-li el focus sobretot en l'origen d'aquests Balls de Diables. L'origen és la lluita entre el bé i el mal i principalment on es mostra tot això és amb la representació del ball parlat.
2: També es durà a terme la cercavila de foc, amb inici al Teatre Metropol i final al Monument dels Herois de 1811, on es clourà l'acte amb una carretillada final a les 7 de la tarda.
1: I en plana de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat 2 dotacions dels bombers de la Generalitat. I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics senderistes, excursionistes i viatgers. Us agrada conèixer llocs nous, sortir de les rutes principals i inserir-vos en camins secundaris? Si la resposta és sí, el Sendes, programa de ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local, ho fem possible, perquè ja fa molts anys que en proposem cada setmana. Curt i intens, un programa que tan sols dura 25 minuts. En aquest temps despleguem tres continguts que, com és preceptiu, cal presentar abans que res en el nostre sumari. L'Espai Amalosa és un recinte del poble de Santa Maria d'Oló que difon, in situ, el que va representar el tèxtil per aquesta localitat del Moianès. Antiga fàbrica, avui conté un espai divulgatiu i un de cultural. En parlem amb el seu tècnic responsable, en Francesc Riera. El Xavi Tió ens narra la tercera i darrera etapa de la travessa del Salvaguarda, que volta aquest cim de la Ribagorça i que s'endinsa a França i a la Val d'Aran. Farem descripció de la ruta i, com és preceptiu, la corresponent fitxa tècnica. I avui als quaderns del viatger anem a una de les grans capitals europees, Brussel·les, una ciutat que té aspectes molt interessants per conèixer. Un d'ells, el que ens presenta avui la viatgera Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0. Amb ella fem ruta per descobrir l'arquitectura Art Nouveau a la capital de Bèlgica i també, atenció, un bosc tenyit de color blau. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Des de l'any 2017, el poble de Santa Maria d'Oló, o Oló, com el coneixen els seus vilatans, ha recuperat part d'un edifici molt determinant a l'hora d'escriure la seva història contemporània. I és que, a principis del segle XX, en concret cap a la dècada dels anys 20, Oló va experimentar un gran gir, de l'agricultura i la ramaderia cap a la indústria, en concret, la del tèxtil. Ben a prop de l'entrada d'aquest poble, situat a l'extrem nord del Moianès, el visitant hi trobarà l'Espai Amalosa, una nau que s'ha pogut conservar de l'antiga fàbrica tèxtil, avui derruïda, i que té una doble funció, de petit museu i d'espai cultural. Ens interessem per la part del museu, que recull la història del tèxtil a Oló en un dels dos llocs dels fets, l'antiga fàbrica Amalosa. Ho explica en Francesc Riera, que és tècnic responsable de l'espai i encarregat de fer-ne les visites guiades.
2: És aquesta antiga fàbrica, és de l'any 1924 i es va tancar la seva producció l'any 96, doncs aquesta part que està recondicionada, que l'hem recuperat. És una petita part de la memòria del poble que bàsicament es va transformar molt a principis del segle XX a partir de l'abandonament de les feines més del camp i es converteix en una petita colònia industrial, ja que apareixen dues fàbriques i una d'aquestes és aquesta, l'Espai Amalosa, que de fet el nom aquest tan raro que sempre a tothom li costa de dir ve de heredera de Manuel López, Societat Anònima.
1: I de fet és el segon nom, perquè anteriorment es va dir Algodonera Espanyola. Però anem a l'arrel. Qui era Manuel López?
2: Manuel López era un comercial que tenia una fàbrica a Castellterçol. De fet, un dels arguments que va fer servir és que volia muntar una fàbrica i podria ser aquí o un altre poble. A través d'un amic seu el va informar que aquí a Oló no hi havia cap fàbrica i va venir a vendre una mica doncs, el fet que construiria una fàbrica aquí al poble. I va aconseguir que les cases més potents del poble doncs, li fessin un préstec per poder construir aquesta fàbrica.
1: I dit i fet, però com explica en Francesc, Amalosa no va ser l'únic cas d'industrialització a Oló. Quatre anys abans, el també empresari Joaquim Borràs, propietari d'una fàbrica a Castellbell i el Vilar, també va passar per Oló. Va percebre que molta gent del poble havia de desplaçar-se a fàbriques de localitats veïnes de cara a guanyar-se el jornal. I aquí hi va veure l'oportunitat de muntar-ne una, de nom Borràs i després Sauleda.
2: Santa Maria d'Oló el podríem considerar una petita colònia industrial, però bueno, amb dos caps, no? Una fàbrica és aquesta on trobem aquest espai, que seria la Amalosa, i una altra que va fundar Joaquim Borràs, que de fet va ser el 1920, l'altra va ser el 1924, per tant van ser pràcticament a les mateixes èpoques, que de fet aquesta encara està en funcionament sota el nom de Sauleda.
1: Sigui des del 1920 amb la fàbrica Sauleda o des del 1924 amb la Amalosa, Oló es va volcar amb el tèxtil, primer treballant amb el cotó com a matèria primera i, posteriorment, amb fibres sintètiques.
2: Hem de comptar que, en els moments de màxima esplendor de les fàbriques, podríem dir que un 80-90% de la gent del poble estava vinculada amb una de les dues indústries tèxtils. Estem parlant d'un poble de 1.000 habitants i, per exemple, la fàbrica Melosa va haver-hi un moment que tenia 350 treballadors. Això vol dir que pràcticament tot el poble es dedicava a això. Hi ha hagut seguint havent pagesia, però una part molt poc important comparat amb la quantitat de gent que treballava a les fàbriques.
1: Un tèxtil que, a mesura que avançava el segle, va passar èpoques d'alts i de baixos. Als 80 i als 90 arriba la crisi definitiva. Les fàbriques catalanes ja no poden fer front a la competència d'altres parts del món i a Melosa tanca portes el 1996. Per contra, Sauleda resisteix i continua en plena activitat a dia d'avui, potser perquè es va especialitzar en lones i tendals, com explica en Francesc. I ara sí, anem a fer la visita a l'espai a Melosa i accedim des de la part de la nau que es conserva de la fàbrica. A dins, ens posem en antecedents.
2: En aquest museu hi trobem 6 o 7 plafons informatius, doncs que fem una mica de vista cronològic des de principis del segle XX com a cova del poble fins a l'arribada de les dues fàbriques que van canviar totalment doncs, la fesomia del poble. A part d'aquests plafons informatius, que quan fem les visites guiades doncs, els repassem de manera explicativa, tenim uns expositors, que tenim una exposició, aquestes són temporals, a vegades les canviem. En aquest moment, per exemple, hi trobarem doncs, eines que es feien servir a les fàbriques, o també algunes eines que potser del segle XX. I després doncs, tenim també una mica d'exposició del que són eines o algunes coses relacionades amb les empreses tèxtils.
1: I també, entre peces recuperades de l'antiga fàbrica, és el que hi podrem veure i accedirem a una de les autèntiques joies de la corona.
2: A part d'aquest, l'estrella que tenim és un teler que podem posar en funcionament, que és un teler Saurer. És un teler suïssos que van importar doncs, la fàbrica de Melosa a mitjans del segle passat i que alguns contramestres que havien treballat a la fàbrica van dedicar-se els dissabtes a tornar-lo doncs, a posar en marxa. I quan fem les visites, doncs acabem amb poder sentir quin soroll feien els telers de llançadora de l'època.
1: I encara tindrem temps de visionar un documental d'uns 15 minuts de durada, aproximadament, amb testimonis de gent que havia treballat a la Melosa o a la Sauleda. A part, la resta del recinte es dedica a les activitats culturals. Hi ha, per exemple, una petita cuina per fer tallers, una sala d'exposicions, una d'activitats esportives per fer pilates, ioga i d'altres, i una sala gran amb capacitat per 200 persones on s'hi projecta cinema, teatre i música. És l'espai cultural del poble i punt d'informació turística de l'Ecomuseu del Moianès. Des d'allà, se'ns proposen altres punts per visitar en aquesta localitat.
2: Tenim allà diferents opcions a oferir al visitant. Tenim 6 o 7 rutes marcades pel terme municipal des d'uns 2 quilòmetres fins a la més llarga, que són 27, que això doncs, podria completar aquesta visita. De fet, alguna vegada l'hem completat nosaltres amb aquest tipus de visites. Una de molt curta, per exemple, que fa uns 2 quilòmetres, ens acosta a un espai que geològicament és molt interessant, que es diu el Brai d'Oló, doncs, que és on veiem un anticlinal, que és la part que ens acostaria fins a les mines de sal de Sallent, que està partit per la meitat i el podem veure en tots els seus estrats d'una manera... És molt vistós, també, per fotografies, i és interessant.
1: I, evidentment, elements patrimonials. Pujant per un costerut i llarg carrer, un dels més costeruts de Catalunya i que els autòctons coneixen com la Costa, s'arriba a l'Església Vella, la de Santa Maria, a la part alta del turó.
2: Al poble tenim el que és el nucli, dues esglésies, l'església que diem l'Església Vella, té un retaule barroc molt interessant, n'hi ha una altra a l'altra parròquia de Sant Joan d'Oló, aquesta per visitar-la és una mica més complicat, però també es podria mirar de visitar-lo, perquè aquest no sol estar obert, la del poble sí, la del poble, aquest retaule barroc, és molt accessible, i a l'altra església, que és una església més moderna, que és dels anys 50, de fet vinculada en aquesta fàbrica on hi ha, on estava ubicat el museu, perquè doncs, es va construir a partir dels treballadors de la fàbrica i l'amo de la fàbrica va voler fer una església dedicada al seu sant, que era Sant Joan, i a la seva dona, que era Santa Carme.
1: I no podem oblidar el romànic de l'església de Sant Feliuet de Terrassola, un dels veïnats dispersos que formen part del terme de Santa Maria d'Oló, o la petita església de Sant Vicenç de Vilarassau, o també Sant Jaume de Vilanova, una petita construcció de planta circular del segle XI, considerada una joia arquitectònica per la seva singularitat. Tornant a la visita de l'espai a Melosa, en Francesc explica que no hi ha un calendari marcat de visites, que se'n fan també de teatralitzades i a mida, i que funcionen sota demanda, sigui a través de l'Instagram a l'adreça Espai a Melosa Oló o bé contactant amb l'Ajuntament. Una bona manera, en qualsevol cas, de descobrir Oló a ritme de taler.

0: Sendas.
1: Vinga, anem a caminar una estoneta i ho fem de la mà del Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estàs?
2: Maria, Déu vos guard.
1: 3 de 3.
2: Ah, això mateix.
1: Tercer capítol de 3.
2: Anem per tancar el cercle. Després de comentar ja fa un temps tota una corrua de travesses diverses, com eren la Tora Blava, la Ruta dels Refugis, Estels del Sud, la Buf entre Refugios, Sanet, Oposets, o la Ruta de les Golondrines, ara hem reprès el tema de travesses i vam començar a parlar fa dues setmanes d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com ja dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que salta a França per anar a dormir al refugi de Benasc. Després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà passa pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
1: Doncs vinga, anem a situar-nos en el punt de sortida en el dia d'avui.
2: Doncs, si recordeu, a la primera etapa des de la Vall de Benasc, en concret des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar el refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda, i a la segona etapa van baixar a l'Hospice de France per després remuntar llarg fins al Coll de l'Infern i d'allà tornar a baixar per la Vall de Pomero fins al refugi de l'Artiga de Lin. Doncs bé, després de fer nit al fons de la vall, entre pastures i fagedes, sortim cap a sud i tenim per davant una pujada exigent, però això serà després de travessar tot el llarg plan de l'Artiga, una gran esplanada que ens permet anar escalfant i que per prat obert, sense vegetació, ens va acostant a la muralla que tanca la vall. Entre alguna vaca que pastura, arribem a poc a una zona que comença a remuntar, suau de primer i després més exigent. La pastura es barreja amb pedregar i arribem a entaforar-nos en una canal ampla per on baixa un rierol que traspassem. Les ziga-zagues s'imposen i el pendent s'accentua fins a arribar en un parell de passos sobre roca, equipats amb trams de cable d'acer per ajudar-nos a superar-los. Un cop passat els cables, el pendent no se suavitza fins al cap d'una estona, quan arribem al Melic de l'Artiga, poc més amunt dels 2.000 metres d'altura, on les aigües subterrànies que baixen del llac del Coll de Toro surten a superfície. Talment, les aigües de la gelera de l'Aneto quan reapareixen als ulls del jueu al costat del refugi on havíem fet nit. Portem ja superats uns 600 metres de desnivell des que hem començat a caminar, però ens en queden encara uns quants més per pujar. La poca herba i terra que encara trepitjàvem desapareix del tot i el terreny es torna completament pedregós, dominat pel granit. Anem progressant cap a una collada que encara s'endevina llunyana i quan el pendent s'aplana del tot, les pedres es converteixen en blocs grossos que hem d'anar esquivant, buscant els millors passos, amb més o menys equilibris donada la inestabilitat del terreny i amb l'ajuda, això sí, dels senyals de GR que anem seguint. Després de passar un petit collet, arribem a la riba del llac del Coll de Toro, als 2.200 metres, envoltats per les altes parets verticals del Penanera en un cantó i del Mall de l'Artiga a l'altre. Desapareixen els blocs de granit i reapareix l'herba en un últim tram amable arran del llac que convida a parar per gaudir-ne i que ens acosta a l'alçada màxima de l'etapa d'avui, els 2.240 metres del Coll de Toro, amb unes vistes superbes, altre cop, de l'Aneto, amb els seus veïns, el Pico de Tempestades, el Margalida i el Russell. Deixem enrere l'Aran i retrobem la Vall de Benasc, on entrem en baixada suau per una diagonal que ens porta al plan de l'Escaleta, amb vistes directes cap al Mall d'Espois o Forcanada, per les dues puntes que té, que tanca la vall acompanyat del Tuc de Mulleres, dels quals en veiem només les puntes. Aquí fem un gir cap a l'oest i anem baixant l'ample vall oberta i herbosa que ens porta a passar primer pel Plan d'Aigualluts, després pel Salt d'Aigualluts i finalment per l'impressionant forau d'Aigualluts, on les aigües de l'Aneto desapareixen sota terra. El camí ens acaba de baixar amb vistes de nou del Salvaguarda fins als plans de la Besurta, on podem agafar el bus llançadora que ens retornarà als Llanos de l'Hospital, on tenim el cotxe per tancar aquesta petita travessa.
1: I posem, doncs, el punt i final, aquesta travessa del Salvaguarda, amb la fitxa tècnica de la tercera part de la ruta, distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 9 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 960 metres de desnivell positiu i 250 metres de desnivell negatiu.
1: Temps.
2: Unes 6 horetes per gaudir, sobretot, de la vista des del coll i baixar sense presses després de les dues etapes que ja portem al darrere.
1: Grau de dificultat.
2: Igual que les dues etapes anteriors, 3 sobre 5, aquí més que rep el desnivell de pujada.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1:25.000.
1: Quines referències trobarem a internet?
2: I a internet tenim sobretot el web d'aquesta travessa que es diu bufentrerefugios.com, buf amb dues Cefes, buf entre refugios, tot junt.
1: I com no, Wikiloc, també.
2: I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de 3 etapes que hem acabat avui.
1: Gràcies, Xavi. Tornem la setmana vinent amb noves rutes, noves propostes.
2: A reveure.
0: Hola, com esteu? Soc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us parlaré de certs llocs de Bèlgica, de l'Arnouau de Brussel·les, us parlaré també d'un bosc preciós a prop de Brussel·les, que és el bosc de Hallerbos, i una miqueta també de Gant i de la ciutat de Dinan.
1: Brussel·les és la capital de Bèlgica, frontissa entre les dues cultures que conviuen al país, la flamenca i la valona. Capital de facto de la Unió Europea, té unes 200.000 persones que hi viuen i 1 milió a la seva àrea. Avui ens hi apropem, però d'una altra manera, per la seva arquitectura, perquè a Brussel·les hi ha 500 edificis d'Art Nouveau. No els coneixerem tots, però sí que la Pilar ens en farà una selecció molt interessant i anirem a un bosc de color blau. Ara mateix, els quaderns del viatger.
0: Brussel·les, per mi, és una ciutat molt atractiva perquè no sols per al món del còmic, que respira còmic, sinó que és que, a més, respira olor a bafles, a xocolata, i és una ciutat que el que ens atrau més és realment, doncs, l'Art Nouveau que hi trobem. Brussel·les té un arquitecte, que és el senyor Víctor Horta, que, per dir-ho d'alguna manera, és el seu Gaudí, no? És com nosaltres tenim Gaudí i ells tenen Víctor Horta, que és aquest arquitecte, doncs, artífex de l'Art Nouveau, que va viure a Brussel·les i que, doncs, bueno, la majoria de les cases d'Art Nouveau de Brussel·les o són seves o són dels seus deixebles. Recordem que l'Art Nouveau, igual que l'Art Deco, és el nostre modernisme, per tant, estem parlant de finals del segle XIX i principis del segle XX. N'hi ha molt, la veritat, molt més del que pensàvem, perquè ja anàvem amb una idea de visitar certs edificis, però vam començar per visitar la casa de l'arquitecte Víctor Horta i allà, doncs, ens vam fer amb un fulletó amb tots els edificis que hi havia i vam veure que era impossible en un o dos dies, doncs, veure'ls tots, que n'hi ha moltíssims. I la casa taller de Víctor Horta, doncs, és realment la casa on ell va viure, que ara l'han convertit en museu i realment la visita és molt interessant perquè encara podem veure el menjador, les habitacions tal com estaven, el seu taller, el despatx, amb els mobles originals i podem finalitzar, doncs, el que seria el jardí. L'única pega, bueno, almenys per mi, suposo que per tots els que ens encanta fer fotos i publicar, és que no es poden fer fotos més que al jardí. És a dir, no sols no es poden fer fotos, sinó que has de deixar el mòbil en consigna. No pots entrar ni en mòbil ni en càmera de fotos. Tu has de gaudir tot en aquell moment i portar-t'ho posat. El jardí val la pena perquè, a més, tens la façana per la part del darrere i al jardí sí que pots fer fotos. No ho pots abastar tot, és impossible. Llavors, bé, clar, també has de fer una mica la tria per zones, no? Per no anar d'un costat a l'altre, doncs has d'agafar zones. El que és el centre de Brussel·les hi ha molt poqueta cosa. Sí que hi ha un bar que és molt xulo, un bar-cafeteria, que és el Falstaff, que aquest sí que està en ple centre i és molt maco i val la pena, doncs, anar a prendre alguna cosa allà. Per tant, clar, no pots abastar-ho tot. Llavors, bueno, una mica us parlo de les que nosaltres vam veure i ens van agradar, no? Per exemple, hi ha una que és la Maison Les Ibous, que es diu així perquè realment el Ibou en francès vol dir mussol i realment està decorada amb mussols i és molt maca. Té un color vermellós, teula pujat, que és molt maco i la decoració és molt maca. Realment, a vegades, les fotos, que al blog tinc les fotos, no sempre fan justícia al que realment és veure-la en directe. Bé, ara us destacaria també, em va agradar molt, el que són els magatzems All England, que aquests estan, bueno, estan a la zona dels museus, estan potser una miqueta més cèntrics. Per mi és un dels edificis més macos que hi ha, perquè la combinació del vidre amb el ferro forjat doncs li donen un gran atractiu. A més, han estat restaurats i llueixen ara amb tota la seva esplendor. I ara, en l'actualitat, és la seu del Museu d'Instruments Musicals. Després hi ha la Maison Hanon, que si aneu en cap de setmana podreu agafar una entrada conjunta que us permetrà visitar la Casa Taller Horta i la Maison Hanon. Si no, doncs nosaltres vam anar entre setmana i no és visitable. I realment val molt la pena també veure-la per dintre, perquè aquests edificis per dintre doncs, són molt esplendorosos, no només el que és la façana. El següent lloc al que anirem, que us aconsello molt que hi aneu si esteu per Brussel·les, és el bosc de Hallerbos. I us aconsello que hi aneu sobretot ara, en aquesta temporada, és a dir, des de més o menys la tercera setmana d'abril fins a la segona setmana de maig. Per què? Doncs perquè aquest bosc, que li diuen el bosc blau, durant aquest període de temps es cobreix amb un mantell d'unes flors que són, realment són jacints salvatges, bluebell, i es queda tot blau. O sigui, cobreix un mantell blau tot el bosc i és com un conte de fades. Aquest bosc està ubicat molt a prop de Brussel·les, a 15 quilòmetres al sud, en una població que es diu Hall. La gran part del bosc forma part del que és el Brabant flamenc, tot i que hi ha una petita part que és del Brabant való. Podeu arribar-vos en tren des de Brussel·les fins a Hall, que són 15-20 minutets, i des d'allà podeu pujar a peu, podeu agafar un bus, que també us deixarà l'entrada, fins i tot doncs, un taxi, un vol o un Uber us costarà molt poquet. I després, si aneu en una època no és aquesta, també val la pena, perquè el bosc és un lloc de pau, de tranquil·litat i de calma fantàstic. Però si podeu anar durant la temporada aquesta del Mant Blau, doncs molt millor. Sí, és un parc molt gran perquè té més de 550 hectàrees. Té un horari d'obertura molt ampli perquè està obert des de 5 del matí fins a les 11 de la nit. I estan les rutes molt ben senyalitzades en el mapa i també amb uns pals amb diferents colors perquè les pugueu seguir. Es pot anar a peu, es pot anar amb bicicleta i fins i tot es pot anar amb cavall. Potser les rutes més fàcils són el camí de les Sequoies, que són uns 4 quilòmetres, que estan senyalitzats amb els pals de color blau, que anireu veient tots aquests arbres, que són molt espectaculars. Si voleu una ruta facileta, fins i tot doncs, per persones amb mobilitat reduïda i tal, podeu fer la ruta Plató, de 4 quilòmetres, sempre partint del pàrquing. Després hi ha la ruta Reebok, que són 7 quilòmetres, una miqueta més complicada, amb color groc. I, evidentment, si aneu ara, doncs, heu de fer la ruta dels jacints, que són uns 5 quilòmetres, més o menys, i que gaudireu d'aquest mantell blau que us he parlat abans. És una mica màgic, és que, si ja et dic, i quan està tot blau, és que és de conte, és com estar dins d'un conte.

i no tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del programa Sendes. Marxem, però ens retrobem ben aviat a la vostra ràdio local per tornar a explicar-vos mil i un llocs i recordar que, a més d'arribar a una destinació, el que més compta, com tota la vida, és gaudir del camí. Fins al proper programa i bona ruta!

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que bé passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
3: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
3: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

diàspora. Digue'm el que sàpigues. O allunyat de mi 90 llardes, com a mínim, em vaig destrossar els d'ínim i les saturacions les escrivim. Diàspora, ni els cabells ni les ungles, com si fossis a les meves jungles, no arribaria

música esperant a que em baixi, que no em volqui. Ones desconegudes al walkie, però em recorden a la costa, migracions de llagosta, jo. Per això me'n gravo una petita mostra. Les estàtues estan a l'intempèrie, s'empodreix tot des de la

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Ahir vespre, els sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord i així poder desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que avui el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat ja han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Els focs han afectat unes mitja hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel, també s'ha actuat pels voltants de la Una en un petit incendi amb una gran columna de fum a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament seguim parlant en aquest cas d'incendis, ja que un petit incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de Garriga i Figaró. Renfe encara està establint el servei de transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. És a dir, que encara hi ha servei de transport alternatiu perquè no s'ha encara tornat a habilitar la via. I seguim en plena ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem de política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments a Catalunya. I també la CUP comença a mobilitzar les bases per a les eleccions municipals del 27. El secretariat nacional es fixa en l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. I en plena de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre, s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues dotacions, els bombers de la Generalitat. I un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats a l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.025 persones i prop de 200 vehicles. I per últim, en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 va fer una exposició a la caixa de pensions quan hi va ser les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si el mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. Hem fet aquesta tria. Realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, se'n tropi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el Ripoll i passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
2: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I lo interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
1: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gord de Malatosca.
2: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm-hmm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
1: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària. Però ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. En aquest preacord, precisament, s'ha parlat d'un augment salarial que han aconseguit acordar que serà d'un total de 600 euros. Això ha sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord que diu que podrà desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'ha descontrolat. Els focs han afectat la meitat d'una hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel també s'han actuat pels voltants de la una en un petit incendi a la A14, a Alguaire. I parlem ara de cultura i parlem de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que actuen avui a la seva ciutat, a la plaça Pere Català Roca. I ho faran en una diada molt especial, la diada del Museu Casteller de Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els rosats segueixen immersos en el calendari d'actuacions quan falten poc més de 3 setmanes per afrontar la Diada de la Nit de Completes i Sant Joan, amb la previsió de portar en aquesta diada castells de la gamma alta de 8 i també castells bàsics de 9. Una diada que la Vella compartirà amb els nens del Vendrell, que tenen previst portar el 4 a 8 i 2 castells de la gamma mitjana de 7. L'actuació de la Diada del Museu Casteller es celebrarà aquest dissabte a partir de 2:15 de la tarda.
1: I obrim plena de successos i afectacions i parlem en concret de trànsit, ja que en l'última hora 2 carreteres tallades al sistema de carreteres català, en concret la C-55 a Clariana de Cardener per un accident i una altra a la L-310 entre Gra i Guissona per un altre accident. Per ara no es coneixen cap afectació greu en aquests accidents. Precisament, 2 motoristes han resultat avui ferits greus en accidents a la carretera TP-7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. I parlem del Pla Campai, ja que un centre de detinguts i 19 investigats avui a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana en un macrodispositiu. I parlem d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigonda Junts.
2: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, veure on és la data, perdó. On és? De on? Molt bé. De totes maneres, aquest informe que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
1: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa estava enfadada amb ell.
3: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar davant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
2: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar al respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
3: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
4: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.
5: ¿Qué estás tocando?
6: Una canción que he compuesto yo.
5: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
6: No lo sé.
5: La tocaste para ella, tócala para mí.
6: Bueno, es que no la recuerdo.
5: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
6: Sí, jefe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Orriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, ruminso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant al nostre entendre una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Per ara, el temps sembla que podria donar una treva si acaba descarregant una mica de pluja. Precisament per revisar aquesta previsió del temps, tenim a Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Ja al migdia hem tingut el creixement de nuvolades molt destacades del Pirineu i Prepirineu i els primers ruixats s'han deixat veure per la comarca de la Cerdanya. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats s'han ampliat a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, Osona, i molts d'ells ho han fet amb intensitat, amb punts amb calamarsa o pedra. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures han quedat més frenades respecte a les dues passades jornades, i és que avui els valors no han superat els 35 graus, com ha estat el cas de la població de Seròs. Demà diumenge acabarem la setmana i el mes amb la mateixa dinàmica, matí de molt més sol i una tarda amb inestabilitat al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats que aniran acompanyats de tempestes. Quan anirem seguint aquí la xarxa, que vagi molt bé.
1: Precisament tornat en el fet de la calor, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Precisament també els bombers han hagut d'actuar en petits accidents de trànsit. Precisament un encara talla la L310 entre Gra i Guissona. En aquests casos, els bombers estan molt atents a aquests petits accidents, encara que siguin de trànsit i no hi hagi més afectacions a banda dels cotxes sinistrats, perquè podrien provocar un accident greu degut a aquesta situació de perill. I precisament seguim en plana de successos, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles. També van actuar a Reus i també en van fer un altre a Santa Maria, a l'entorn de la plaça de Santa Maria de Puigcerdà, que va finalitzar en aquest cas amb 237 identificats i 21 actes interposades. I parlem ara d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona jornada i benvinguts a Vampirissades 430, l'espai de música independent de la veu de Sant Joan, el nou FM i Ràdio Roda. Jo em dic Jordi Molins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor DJ del planeta Terra, moltíssima diferència, i avui comencem aquest espai escoltant una de les diferents versions que sentirem del Please Please Me dels Beatles, en aquest cas interpretada pels The Beatles.

Des de Sacramento, a Califòrnia, els Nosedive ens portaven aquest Sick of It All, que estan, o sigui, com una mica cansadots de tot, però bé, no se'ls nota per l'energia que gasten. També deien bàsicament el mateix, Sick of It, tot i que a la lletra de la cançó també se sentia el Sick of It All, els Primitives, des d'un pop britànic més, diguem-ne, que lluminós, o no?

La setmana passada vam sentir quatre temes de l'últim disc dels Triángulo de Amor Bizarro, Mi Catedral, i avui n'hem recuperat un altre, SMT en el Palacio Real, amb aquest canvi de ritme, aquest enfurismament a mitja cançó que tant agrada quan penses, hòstia, això de la música no cal ser previsible i pots emocionar fins i tot més que siguent tu, no? Normalment, bastant més. Va, sentim una altra banda que també li fot bastant hòstia a les guitarres i a la melodia. Són els Etieta, una barreja, em sembla que és de Grècia i Canadà. Són una parella que tenien temes en la seva trajectòria, segueixen tenint temes en la seva trajectòria, com aquest Stay, Old Friend.

0: Rock and Roll amb el pitjor DJ del planeta Terra.
1: Buio sulle scale, silenzio che fa male.

de la unió d'una grandíssima de la música italiana com Mina i d'un grandíssim de la música italiana també com Adriano Celentano, només em podia sortir una cançonassa com aquesta de L'amore, que demostra primer que res que la música, les cançons amb idiomes que no són el teu es poden entendre perfectament la lletra. O sigui que això d'haver de canviar d'idioma a vegades parlant dialectes del llatí no té cap mena de sentit, perquè és que s'entén perfectament. És ben bé posar-hi una mínima voluntat o no. Els Kiwi Junior ens ho compliquen una mica més amb aquest Blowing Up.

Debbie Harry al capdavant dels Blondie, versionant també el Please Please Me dels Beatles. Fantàstica, com sempre. Seguim recuperant quin era el millor moment del programa passat, que no sé si estareu d'acord, però a mi em va sorprendre retrobar-me amb Las Vegas, amb els escocesos Las Vegas, i aquest Lonesome Swan, que segur que no era el millor del 429, però s'hi acosta bastant.

podeu recuperar aquest signe solitari, Lonesome Swan, en el 429 de Vampiresados i també a través de l'e-box, on trobareu, a més, tots els programes des del número 1 d'aquesta beneïda causa en recerca de la cançó perfecta, que afortunadament no aconseguirem trobar mai, però que bonic que és l'esforç d'intentar d'aconseguir-ho. El Miqui Puig, l'exlíder de Los Sencillos, es versiona a ell mateix, o sigui, un tema de la seva mateixa banda, el Todo va bien, en directe, incorporant-hi electrònica, com constatareu a partir de la meitat de la cançó. Vinga, sentim-lo.

0: Encara que té nou àlbum, el Heaven Knows What Time, hem sentit una peça de la Vera Ellen, la cantant de Wellington, Nova Zelanda, que pertany a un àlbum de fa 3 anys, l'Ideal Home Noise, del qual n'hem extret aquesta peça, A Person I Like. Seguim endavant amb un classicàs de la música catalana que no em cansaria mai de sentir una vegada i una altra, de Ramon Muntaner, La plaça del Diamant.
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines,

Llargues tardes de diumenge, polsim de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda,

Bé, normalment ve una cançó després d'un tall d'una pel·lícula, com en aquest cas de La tienda de locos dels germans Marx. Bé, la pel·lícula la va dirigir Charles Reisner, però el coneix tothom com una pel·lícula dels germans Marx. I bé, era per fer una reflexió, que normalment diem que el rock and roll es va inventar l'any 1955, que va sorgir el 55, quan aquesta pel·lícula, que és del 1941, ja s'utilitza la paraula rock en algun moment, i fins i tot diria que rock and rolleja bastant aquesta peça musical que dirigeix, que canta en primera persona, acompanyat de molts altres cantants i artistes, Groucho Marx. Doncs una mica més de rock and roll, gràcies a una banda mexicana, una mica punky, ells s'autodenominen com a Tonti Punk i es diuen Siempre No, que el nom de la banda ja fa la cosa, vull dir que ja veus que hi ha alguna cosa més que simplement música, i ens sentim una peça que es diu El Descanso.

mataria per l'últim minut i mig de guitarres d'aquest de Furies, de l'Ian Person, que com a Person no sé què tal és, però aquesta cançonassa em sembla fantàstica. Podria ser una sessió en sèrie i continuaria venerant aquesta cançó com si no hi hagués demà. El Please Please Me també és una cançó venerada, i la venera també Leisuke Yoshino, que no tinc el gust, però que ho fa així de bé.

intel·ligentòmetre. Com que ja fa temps que m'he pres la vida com una derrota irremeiable, em conformo a deixar que el meu cervell hi ressoni la lletra de la cançó Saber Vivir dels Ilegales, que diu una cosa així com «Saber vivir es ir hacia la muerte como si fueses a la muerte de otro». La putada és que pràcticament mai aconsegueixo que arribi alguna cosa més que un soroll llunyà, i fins i tot moltes vegades no acabo de creure'm que sigui possible viure d'una forma lleugerament similar a com una raba l'asturià Jorge Martínez. Durant l'educació primària, en dèiem EGB, la gent que excel·lia en coneixements es confonia sovint amb els que ho feien també en esports. De vegades, fins i tot, eren els mateixos individus, guanyadors. En remo estava més aviat a la zona morta entre espavilats i soques i també entre els eficients en futbol o gimnàstica i els més maldestres. Tot i que sovint fregava la ineptitud en totes les disciplines. Albert Einstein tenia fama de no disposar precisament d'una memòria privilegiada, detestava l'esport i ni tan sols va ser acceptat en la primera prova de l'Escola Politècnica de Zuric pels mals resultats escolars. Un dels meus companys d'escola que no va descobrir, ni tan sols aprendre's, la teoria de la relativitat, va justificar un molt deficient en matemàtiques com un muy deportivo quan els seus pares li van demanar què significaven aquelles inicials de les notes. Ja sé que no té punt de comparació, però a estones, quan m'he begut un parell de Red Bull amb vodka de forma consecutiva, considero gairebé tan brillant un cas com l'altre. De forma recurrent, sentim a parlar dels triomfadors en diferents aspectes de la vida, com a fracassats en el passat. Bé, de gairebé tots els triomfadors, excepte Xavier Salamartín, que aquest segur que la guarderia ja adoctrinava els seus companys, des d'una superioritat moral infinita en tots els àmbits de la vida, excepte en el pèssim gust a l'hora de triar jaquetes que sembla que hagin estat cagades per l'anus del lleig de l'os del riu, en cas que hi hagi un dels dos més horrible que l'altre. Habemos cutrem. Els dimecres o dijous, quan la sotana ja es pot veure gratuïtament, busco l'últim capítol al YouTube. No en sóc patriot o com polles es digui, però prefereixo recompensar el Santuari Gai amb uns quants euros mensuals, ja que intueixo que em faran un millor ús amb els animals. Quan vaig entendre que la metge de Ripoll mai serien capaços d'anunciar les seves activitats amb una simple fotocòpia, perquè segons algun dels seus membres ja surt a l'Instagram, vaig adonar-me que no em necessitaven en absolut com a associat i probablement jo tampoc a ells. Miro la sotana perquè em fa gràcia en Magí García, àlies Motgi, que sembla anar a contrapeu de la resta del programa. De vegades també me'n fa un individu amb cara de protozou subdesenvolupat que respon al nom de Joel Díaz. En canvi, no entenc a Manel Vidal i menys encara la seva perseverança a fer-se el puta i en qualificar o no les persones com a intel·ligents o subnormals. Amb gent així, una mena de Charles Xavier dels X-Men sense cap superpoder més enllà de la supèrbia i la prepotència, entenc per què tenim un país acomplexat. Un dia, algú de Sant Joan de les Abadesses em va dir que el tal Vidal era molt intel·ligent. Va ser aleshores quan vaig ser conscient que si mai em connecten a un intel·ligentòmetre, el resultat que obtindré serà menor que zero. I allà em tindreu, amb el crani embolcallant un conjunt buit i un somriure encara més deshumanitzat sota el nas. Això sí, no em veureu onejant una bandera de Palestina, d'Israel o l'espanyola, republicana, franquista o l'actual. Sembla que els Premis Nobel de la Saviesa els agrada sentir-ne el contacte tèxtil sobre les seves parets escrotals. Orgasmegen fàcil.

Aquest era el punk de los planetas després d'haver sentit una horrible lectura del meu penúltim predicador. Va sentir Malet O'Brien, el guitarrista del Radiohead, interpretant un tema amb títol portuguès Obrigado.

Bé, no s'entén massa com han tallat aquesta cançó, però era raboníssima i amb molt de ritme, o sigui que l'hem disfrutat mentre hem pogut, i com dic, quan a vegades surto d'algun establiment sempre se'n van els millors, encara que no m'ho cregui en absolut. Va, una mica de foscor amb els Kilmore i aquest Never Again.

La cinquena bola extra és per una experiència low-fi d'aquelles que sembla que siguin extretes dels anys 90 directament. Billy Grant i la sempre diferent banda Fantasma ens porten un tema que podria explicar molt bé el que passa aquí a l'emissora de la veu de Sant Joan, que car d'una calda, estem a 25 graus i pico, però dius, tio, perquè em sembla que encara tenen la calefacció posada, eh? Però bueno, com que paga l'Ajuntament, doncs... El...

I ara sí, la sisena per tancar... Bé, estava enregistrat al menjador de casa d'en Billy, o sigui que tampoc està tan mal sonoritzat. Hi ha gravacions abans que es prensaven els LPs que quedaven molt pitjors i de bandes que em pagaves una pasta, o sigui que en Jordi Vilardell pot estar content, i la seva sempre diferent banda fantasma en poden estar contents de com els hi ha quedat el resultat final. Va, sentim el Pablo and Destruction, com us deia, i un tema que em sembla gaudible, Pierde los dientes España.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar.

0: trucar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sí per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com aboca i intentar que no arribem al 500 000 d'euros de despesa, perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Campdevànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
2: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Campdevànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim, amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Campdevànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres de la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia amb 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
3: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat. No? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
2: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
1: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars i comencem parlant de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta, i ja veurem si el Sant Andreu, campions de Lliga.
1: En el cas del Sant Andreu, està jugant el seu segon partit davant del Mataró en aquests moments. Havia guanyat el Sant Andreu el primer i el segon l'està dominant ara per ara el Mataró per 8-4. De que baixi, doncs, hi hauria un tercer partit. Si no, el Sant Andreu, si s'emporta avui la victòria, doncs aconseguiria ja el títol per la via ràpida, perquè aquesta final és el millor de 3. En el cas de l'Atlètic Barceloneta, és la seva 26a Lliga a la divisió d'honor masculina, la 21a aconseguida de manera seguida. El Barceloneta ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival a la final. Serà el Gijón o el Fraga. I a l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen a les semifinals del play-off guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals al millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: D'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, revalidant així la final, reeditant la final de l'any passat. Les madrilenyes es van adjudicar el títol en aquella ocasió. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins van ser els campions de la passada edició.
0: I per últim, en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off de descens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria juguen divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Reial Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena demà en l'anada a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna a Can Dragó de Barcelona.
0: Sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits en directe ara mateix, a aquesta hora de dissabte, 30 de maig de 2026, començant pel futbol i pel play-off d'ascens a tercera divisió masculina. Semifinals, tornada. El Rubí i la Pobla de Mafumet havien empatat a un en el partit d'anada i ara mateix estan disputant aquest segon partit. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Doncs ara tot just començarà la segona meitat. De moment, el Rubí, que guanya per 0-2, gràcies a dos gols en el tram final de la primera meitat. Primer ha sigut Kevin Díaz, que ha aprofitat una jugada llarga i ha pogut en un contra un superar Nahuel. I després, el Rubí, que ha marcat el segon mitjançant un penal que ha transformat el Belt. Ara tot just el jugador ha sigut el talent de joc, amb doble canvi a la Pobla també. I les coses
0: s'ha complicat
2: pel conjunt
0: Pobla
2: Mafumet 0, Rubí 2.
0: Doncs Déu-n'hi-do, 0-2 al Rubí, sorprenent a la Pobla de Mafumet. I ara mateix seria equip doncs, que jugaria la final per aquest play-off d'ascens a tercera divisió. I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a Lliga Elite, una categoria per sota. Tornada de les semifinals entre el Turó Peira i l'Igualada.
1: Sí, és un partit que s'està disputant des de les 7 de la tarda i de moment hi ha gols 0-0 entre el Turó, la Peira i l'Igualada. Ja ha començat la segona part.
0: De moment, màxima igualtat en aquest play-off d'ascens a Lliga Elite. En waterpolo, ho dèiem en titulars, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 3, el Sant Andreu, que té l'oportunitat de guanyar la seva primera lliga de la història, i el Mataró, que lluitarà mateix per impedir-ho i per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bona tarda.
3: Doncs som ja al començament del tercer període d'aquest segon partit de la final del play-off, el títol entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. De moment, com dèiem, el descans, el Mataró que està guanyant per 8-4, ha encetat el marcador, el Sant Andreu, molt gol de Paula Camus, però a partir d'aquí ha vingut un parcial de 5-0 amb Sílvia Benyo, que amb dos gols ha desencallat el Mataró, després Jules Rumer, Martina Claveri en dues ocasions. El primer quart acabava amb un 6-2 amb un gol de la nord-americana Paige Housel. El segon període una mica més equilibrat, parcial de 2-2, però com dèiem, al descans d'aquest partit el Mataró conservava aquest marge de 4 gols al seu favor. El descans, com dèiem, Mataró 8, Sant Andreu 4, pinta que hi haurà victòria a Mataró, per tant hauríem d'anar al tercer partit dimarts que ve a la Pere Serrat, però tot i així Encara queda molt de partit aquí a la Joan Serra.
0: Està bonic el partit i l'eliminatòria per decidir a les campiones de Lliga d'aquesta divisió d'honor femenina. Avui a la migdia el Barceloneta s'ha proclamat, com si no, doncs campió de la Lliga masculina. En bàsquet, fase d'ascens a segona FEB. Tercera jornada per a dos equips. Aquest migdia ja hem tingut la gran alegria de l'ascens del Prat. I ara mateix, també a Badajoz, el Mollerussa juga contra precisament el conjunt anfitrió, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els seients de l'Anjot. Com bé comentes, esperem que endavant el segon afers català a Badajoz a la jornada d'avui. El Mollerussa ho ha de fer molt difícil perquè necessita guanyar sí o sí contra un Badajoz que és l'anjot com anfitrió i que també necessita la victòria per assegurar-se l'afers. Si guanya el Mollerussa, és campió i puja. El Badajoz seria segon i jugaria la repesca. En cas de derrota, el Mollerussa no té cap opció, seria campió de Badajoz i tres tantos jugaria la repesca. Per tant, dels 2.000 i escats espectadors que hi ha ara mateix al Pavelló de la Granadita, els 2.000 del Badajoz van amb el seu equip a la cinquantena de tres cantos, també anima el Badajoz, i només una vintena d'herois que han vingut des de Mollerussa animen el conjunt que exerceix per a l'assetjament com a local. Guanya de moment el Molle per 2 punts, 16-14, en un partit que ha rentat amb molt ritme i amb un Pol Rios que està fent vitiar les darreres dues jornades tomant bons punts. Com diem, 3 minuts i 40 segons per arribar al final del primer quart. No anota un triple el Mollerussa, per tant, 16-14, guanya de 2 el Pujol Mollerussa.
0: Doncs de moment guanyant el Mollerussa, aferrant-se aquestes possibilitats de poder aconseguir mantenir opcions de fase d'ascens a la segona FEB, com ha aconseguit ja el Prat aquest migdia. I també que estem pendents d'un altre grup, en aquest cas el Mollet, que està jugant al Ginet.
1: Sí, està jugant i de moment no li van bé les coses al conjunt català perquè està perdent 18-13 ja al segon període d'aquest partit.
0: Doncs el Mollet, que havia perdut els dos primers partits, per tant es quedaria sense cap mena d'opcions. I en futbol sala, play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'han jugat els partits d'anada de les semifinals per als dos equips catalans que ho estan intentant. El Linyol ha perdut 5-3 a San Fernando de Henares i haurà de remuntar la setmana vinent a Terres Lleidatanes. I el Rubí, que deu haver acabat ara mateix el seu partit davant de l'Almagro. Ràdio Rubí, Toni Bravo, bona tarda.
5: Bona tarda, ho dius molt bé. Final del partit al pavelló no ha pogut ser. L'esportiu Rubí femení ha caigut amb un ajustat 1-2 davant de l'Almagro, en un duel d'infart, d'aquesta promoció d'ascens a primera nacional. Els de Jordi Archilla ho han donat absolutament tot a la segona meitat, després de marxar al descans amb un 0-2 en contra, amb la mala notícia de la lesió de Núria Salvado. Doncs el Rubí, que havia reaccionat de forma espectacular quan restaven 10 minuts, que havia desfermat un autèntic vendaval, s'ha fregat aquest empat amb dues possibles, podríem dir, dianes en l'últim sospir, que no han estat, perquè la pilota, una ha fregat el pal, l'altra doncs, s'ha estavellat directament contra la fusta. L'Almagro s'ha vist superat en joc col·lectiu, ha hagut de recórrer doncs, a accions més individuals per demanar temps mort també in extremis, però el resultat final, doncs, que l'esportiu Rubí amb aquest marcador d'1-2, doncs haurà d'intentar la remuntada quan marxi cap a Ciutat Real.
0: Perfecte, doncs a veure si aconsegueix aquesta remuntada. Si podem escoltar alguna veu d'algun protagonista en el decurs del programa, ens ho fa saber, Toni. Fins ara.
5: Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies.
0: I acabem també aquesta ronda doncs parlant d'hoquei patins i de la Nacional Catalana Masculina. S'estan jugant els segons partits en aquestes eliminatòries de semifinals, el millor de 3.
1: Sí, és per acabar accedint a l'hoquei Lliga Plata Masculina. Per aquest ascens, les dues semifinals es troben al segon partit i de moment empat en les dues, en els dos partits que hi ha ara mateix en joc. Alcaldes, Mollerussa, ara mateix 0-0 al marcador, un partit que ha començat a 7:45. Més abans, a les 7, havia començat el castellà Noia Vé, de moment 2-2 al marcador. Al primer partit s'havien posat Alcaldes i també el Noia Vé en l'altra eliminatòria.

0: Doncs el Barceloneta, campió de Lliga d'aquesta divisió d'honor masculina en aquest play-off pel títol, en aquest segon partit de la final, que a més també ha implicat el comiat a Sabadell de Quim Colet, del tècnic Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
1: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de Final Four de la Champions, són any rere any el favorit incontestable i aquesta vegada no ha estat menys. 11-16 a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6 per després anar gestionant l'avantatge a plaer davant un rival, tot s'ha de dir, plegat de baixes i que ha caigut amb amor propi. El quart subcampionat consecutiu del Sabadellencs ha estat el més emotiu de tots, ja que el tècnic Quim Colet, visiblement emocionat, ha tancat una etapa de gairebé 8 temporades al capdavant de l'equip masculí a Can Llong.
2: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club, doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Encara no està confirmat, però tot apunta que el seu relleu serà Albert Espanyol, qui va ser waterpolista en el seu dia del Barceloneta i de la selecció espanyola i que actualment entrena l'Elche de Canari.
0: Doncs, com dèiem, Barceloneta campió de Lliga masculina, i anem a veure qui serà el campió de la femenina, si el Mataró o el Sant Andreu. De moment el Mataró, plantant doncs cara a la derrota avui, en aquest cas per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, no sé si ha començat ja la segona meitat.
3: Bon vespre, doncs, el Mataró, que continua augmentant el seu avantatge en el marcador final del tercer període, l'equip de Dani Ballart, que guanya per 5 gols de diferència, recordem. Al final del segon període, és a dir, el descans llarg, el Mataró tenia 4 gols d'avantatge, està guanyant 12-7, impecable partit el del conjunt mataroní, sobretot en defensa, que està controlant molt bé els atacs d'un Sant Andreu, que ja veu que aquest partit se li escaparà de les mans. Com dèiem, falten els últims 8 minuts, guanya el Mataró per 12-7.
0: Déu-n'hi-do com està el Mataró, disposat a forçar aquest tercer partit que jugarà el dimarts, que jugaria el dimarts, en aquest cas a la piscina del Sant Andreu. I a tot això, a la divisió d'honor masculina, també s'han enfrontat avui en Mataró i Sant Andreu, en aquest cas en el play-off per la... ja ho diré, la final, tornada del play-off per plaça europea.
4: Exacte, lluitàvem per intentar doncs acabar en cinquena posició, era la tornada, a l'anada havia guanyat el Mataró per 11-20, i en aquesta tornada s'ha acabat imposant per 11-7, i per tant el Mataró és qui acaba ocupant la cinquena plaça, aquesta plaça per lluitar, per disputar, diguéssim, per disputar, ja ho direm també, competició europea.
0: Doncs aquest partit també l'ha seguit el nostre company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Finalment, el Sol Artradex Centre Natació Mataró ha acabat la Lliga en cinquena posició després de resoldre al seu favor l'eliminatòria final del play-off que l'enfrontava el Club Natació Sant Andreu. El partit d'aquesta tarda, la piscina Joan Serra, era un partit amb molt poca història i ja d'entrada, donada la victòria del conjunt mataroní per 11-20, 9 de diferència en el partit d'anada. El partit, com dèiem, no ha tingut massa història. Curiosament, ha estat el Sant Andreu el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Herrero, però ja de seguida el Mataró s'ha posat per davant en el marcador. El primer quart acabava amb un mínim avantatge per als locals de 3-2, un avantatge d'un gol que s'ha eixamplat fins als 4 a l'acabament del segon quart. El Mataró guanyava per 9-5. En el tercer quart, igualtat, taules, ha estat un parcial de 3-3 que ha permès a Mataró continuar amb aquest avantatge de 4-2, 12-8 al final del tercer quart. I en l'últim quart, lògica relaxació, el Mataró ha baixat els braços, circumstància que ha aprofitat el Club Natació Sant Andreu per retallar diferències fins al que ha estat el resultat definitiu. Sol Artradex, Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 13. A destacar els 5 gols marcats per Oier Aguirre. Per cert, Oier Aguirre, que sembla que abandonarà el club, com també ho farà l'entrenador del conjunt mataroní, Víctor González, i algun jugador més, com és el cas de Hugo Castro i potser també Marc Rodríguez.
0: I el play-out de permanència, tot es decidirà el tercer partit.
4: Sí, perquè s'han portat un partit al Boadilla, el primer, per, en aquest cas, per 9-8, en aquest segon, i en el primer havia guanyat el Catalunya per 16-11, per tant, l'eliminatòria ara mateix està empatada i tot es decidirà, com deies, el tercer partit.
0: I això ens deia ara mateix fa uns minuts al tren de tornada al tècnic del Catalunya, Thomas Bruder.
6: La realitat és que avui no hem aconseguit entrar en el partit en ningú moment. Nos ha faltat fluïdesa, en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
0: Doncs serà el dissabte a la piscina Sant Jordi quan el Catalunya intentarà guanyar el Boadilla per aconseguir la permanència. Vinga, ens aturem 3 minutets, acabem de parlar de waterpolo i comencem també a parlar de futbol. Moltes coses aquí a l'Enjoc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben,
9: ens treuen treballs.
10: Com a trans, et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben.
15: Paràssim, marimatxo.
16: Però si estic solo.
17: Terroristes.
18: Ve a menjar plàtans.
19: Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Continguts en xarxa.
22: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
23: Guanyaré. Faré història.
24: Sí, sí.
22: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
23: Has parlat amb ells?
24: Amb qui?
23: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
25: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
26: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿A favor de acogerlos?
25: ¿Herberriu?
26: Sí.
25: Aprobado por unanimidad.
27: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
25: En realidad, son sirios.
26: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
25: No, no, de Siria.
22: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
28: No sé, que... no lo entiendo. No me hable como Macron.
29: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
30: Sí, primer amor o primer crush?
31: Las dos, creo.
32: Es muy raro.
33: A los 30.
22: Ah, el drama... Una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
34: No lo sé.
35: Un poco de drama.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Anja. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 2:15, fem una rondeta i passem pel partit de play-off descens a tercera, ref masculina, tornada de les semifinals. El Rubí, que estava sorprenent a la Pobla de Mafumet. Com van les coses? Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
2: Bones, Ignasi. Doncs, de moment, la Pobla que ha marcat l'1-2 ho ha fet mitjançant Nico després de punt d'una jugada d'un córner a favor del Rubí. La Pobla que contraatacava ja al minut 5 de la segona meitat, que ha posat l'1-2 al marcador, que de moment retalla diferències. De moment, a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet, Pobla Mafumet 1, Rubí 2.
1: Doncs apropa distàncies la Pobla de Mafumet buscant empatar aquest partit. Recordem que a l'anada havien empatat 1-1 a Rubí. El play-off descens a Lliga Elit, tornada també de les semifinals. Com estan les coses?
3: Sí, tenim el gol entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'anada, l'Igualada havia guanyat 2-1. Doncs ara mateix empaten l'eliminatòria perquè el Turó de la Peira s'ha avançat ja al segon temps. Aquest partit ja estava a la segona part. Ha marcat el Turó de la Peira. Està dominant per 1-0. Per tant, el global de l'eliminatòria ara mateix 2-2.
1: Déu-n'hi-do com està el partit. En waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, i el Mataró, que anava llançat cap a aconseguir la victòria i forçar el tercer partit. Com estan les coses? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs 3 minuts 41 segons per acabar el partit, i el Sant Andreu, que està retallant diferències. Recordem que el Mataró ha arribat a tenir un avantatge de 5 gols, doncs, com dèiem, 3 minuts 31 segons per acabar el partit. Mataró 12, Sant Andreu 10. Res, està decidit aquí a la Joan Serra.
1: Déu-n'hi-do com està aquest partit. I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada. El Mollerussa apurant opcions d'aconseguir aquest ascens davant ni més ni menys que l'anfitrió, que el Badajoz, el Prat Ràdio. Iván Conde.
5: I de moment aconseguint que siguin més vives que mai. 4 minuts i 50 segons per arribar fins a descans, sense el Mollerussa per 6 punts des del final del primer quart, que ha començat a tenir aquests petits avantatges, sobretot gràcies a un enorme encert triplista, 8-7, a uns 50 partits d'aquesta distància. Ara és una miqueta menys per terra pel Serrate, però jugant moltíssim el triple, de moment encertant un valent Mollerussa que, com diem, guanya el 6. 4 minuts i dispara rival del Xany. Mollerussa, que tindrà dos cinquieres, 38, va de cop 32.
1: Doncs 38 a 32, guanyant de 6 al Mollerussa i aconseguint de moment aquestes opcions d'ascens. I el Mollet, què fa?
3: De moment segueix perdent de 7. Ha arribat ja al descans aquest partit. Està perdent davant l'Alginet per 36 a 29.
1: I en hoquei patins, per acabar aquesta ronda nacional catalana masculina, segons partits de semifinals, com els tenim?
3: Doncs mira, el duel entre el Castellà i el Noia B, de moment empatat 3 a 3 al marcador, i el Caldes avança al Mollerussa amb el 2 a 0 ara mateix. Ja dèiem abans que anaven 0-0 al marcador, doncs ha fet dos gols a Alcaldes. Ara mateix 2-0.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 8 i 33 minuts. Havíem començat el programa parlant de waterpolo i ens quedava per tractar doncs un parell de play-offs més. En aquest cas, a la divisió d'honor femenina, play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim doncs un nou enfrontament entre Catalunya i Barceloneta aquesta temporada.
3: Sí, es trobaran a l'Eurocup. De fet, ja es van trobar fa uns dies, ara falta la tornada. Doncs aquí es tornaran a trobar a la final, després de superar les seves respectives semifinals. El Barceloneta ha superat la Sant Feliu. Avui ha perdut 17-19, però ha fet bo el 12-17 de l'anada. El Catalunya ha guanyat els dos partits davant del Mediterrani. S'havia imposat per 10-11 en el partit d'anada i avui ha guanyat 13-11. Per tant, com diem, Atlètic Barceloneta i Catalunya també es tornaran a citar doncs en aquesta final per intentar aconseguir aquesta plaça per ser en competició europea la propera temporada.
1: Doncs això ens deia aquesta tarda el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte. Doncs escoltem en aquest cas a Xus Martín, el tècnic del Barceloneta.
6: Després del primer partit, amb la diferència de 5 gols, evidentment, doncs, bueno, hem afrontat aquest partit sapiguem que tenim la tornada de l'Europa Cup el dimecres i no, bueno, no hem fet un gran partit, això és la veritat, hem encaixat 19 gols. El Sant Feliu s'ha emportat al partit, però la diferència de gols ens ha fet passar a la següent ronda, que per jugar el 5è i 6è lloc de la classificació a la Lliga. Evidentment, el fet de jugar contra el Catalunya altre cop, doncs, bueno, es fa difícil després del primer partit de la final de l'Europa Cup a Catalunya. L'equip, doncs, va, no va fer un bon partit, aquesta és una realitat, i a Catalunya se'm va portar el primer partit, tenim 5 gols de diferència, i tenim un repte molt difícil, però no impossible, i ho intentarem, i a veure si som capaços de donar la volta per poder portar-nos aquest primer títol de la història del club.
1: Doncs això serà el dimecres, aquesta tornada de l'Eurocup, on el Catalunya va guanyar de 5 gols al Barceloneta, i aquest pròxim dimecres el Barceloneta intentarà remuntar el Catalunya, evidentment, mantenir el marge. Un Catalunya que, com us dèiem, avui ha guanyat el Mediterrani, i per tant passa també en aquesta final del play-off per plaça europea, ja té plaça europea,

0: que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí pues, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I d'altra banda, també a la divisió d'honor femenina de waterpolo s'està jugant el play-off de permanència. Avui s'han jugat la tornada de les semifinals i l'Horta encara no està salvat.
2: No, encara no s'ha salvat. Havia guanyat per 13-9 en el partit de l'anada i, curiosament, ha acabat amb el mateix marcador. 13-9, favorable al Canoe, a aquest partit de tornada. Han acabat empatant i l'Horta haurà ara de jugar la final davant de l'Irunya. Veurem què fan aquesta final, que també serà, doncs, anada i tornada.
1: Vinga, i parlem de futbol. Estem ben pendents d'uns quants play-offs d'ascens. Començant pel play-off d'ascens de segona divisió masculina. Han començat ja, anada a les semifinals. Tenim a dos equips catalans que estan intentant pujar a segona divisió. De moment, el Sabadell no va començar massa bé.
2: No va començar bé el Sabadell a l'anada d'aquestes semifinals, aquest play-off d'ascens a segona. El seu objectiu, evidentment, és aconseguir, doncs, l'ascens, però de moment haurà de capgirar un marcador advers perquè va perdre el camp del Reial Madrid-Castilla per 2-0. Recordem que el partit de tornada, aquest es va disputar en divendres, i la tornada, doncs, també serà divendres vinent, però a la nova Creu Alta.
1: Sí, uns horaris que no han agradat gens a l'afició arlequinada. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
3: El Sabadell haurà de remuntar 2 gols divendres que ve a la nova Creu Alta si vol accedir a la final dels play-off d'ascens a segona divisió. No va poder començar pitjor l'eliminatòria ahir a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, amb un Real Madrid-Castilla molt superior en el còmput general de partit, i això que el conjunt arlequinat va entrar millor, va sorprendre en els primers 10 minuts, va tenir alguna ocasió esporàdica, un xut, per exemple, allunyà de Javi López Pinto, però el control majoritàriament va ser per l'equip que entrena Julián López de Lerma. Va resistir 71 minuts al Sabadell amb un empat a 0, que era un autèntic tresor. Recordem que per ser segon classificat i el filial del Real Madrid cinquè, l'empat a l'eliminatòria li val al Sabadell per passar el tall, però en qüestió de 7 minuts van caure els 2 gols del partit. Primer amb una jugada, una diagonal a banda esquerra, que va acabar rematant un dels millors ahir, el català Fortuny, i després, qüestió de, insisteixo, 7-8 minuts després, Palacios, el Surià, aprofitant un forat a la rereguarda arlequinada, el van deixar pensar i des de fora va xutar, superant Diego Foli. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, fa aquesta lectura a tot plegat.
4: Si ara et dic que al minut 1 de divendres ens fiquem 1-0, veus el partit igual dels percentatges, varia, no varia, el que hem de fer és sortir amb aquesta mentalitat, amb gana, amb tota l'empenta del món, i sobretot centrats en ser millor que el rival, que és el camí per remuntar i guanyar el partit, que és el que estem decidits a fer.
3: Té nassos, per dir-ho suau, a l'horari de l'eliminatòria, perquè si ahir l'anada fora de casa a Madrid, a Valdebebas, va ser un divendres a les 9 de la nit, l'horari, dia i hora, serà exactament el mateix per la tornada. Per tant, divendres que ve a les 9 de la nit s'espera un gran ambient a la nova Creu Alta per intentar l'operació remuntada. Després del 2-0 al Di Stéfano, el Sabadell haurà, com a mínim, de guanyar de 2 per forçar la pròrroga. Si això passa, li valdria continuar amb aquesta victòria de 2 per classificar-se per la final.
1: Doncs a veure si ho aconsegueix el Sabadell el pròxim divendres a les 9. Déu-n'hi-do, quin horari, per cert, que hi ha dol, podem dir, a la família arlequinada, i és que ha mort Miquel Arroyo, expresident del Centre d'Esports Sabadell entre els anys 96 i 2002. I a tot això, demà comença aquest mateix play-off, l'Europa.
2: L'Europa jugarà a partir d'un quart de 5 de la tarda al seu camp, a Can Dragó, davant del Celta Fortuna. És el primer partit, l'anada, tota l'eliminatòria de l'Europa serà en diumenge.
1: Així és, també a un quart de 5 de la tarda, la tornada el pròxim diumenge, l'altre diumenge, a Balaïdos, al camp del Celta. Evidentment, tot un premi per un equip que acaba de pujar aquest any, igual que el Sabadell, que té un dels pressupostos més baixos de la temporada, i que ja, de per si, és un premi haver-se classificat per aquest play-off. Això remarquen el tècnic Adai Benítez i el porter Juan Flere.
5: A 4 partits estem d'un somni brutal. Fa 2 anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a 4 partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió a la Liga Hypermotion.

0: Clar, no, no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
1: Nosaltres ho donarem tot, perquè més gana i més il·lusió que nosaltres no té ningú. I si bé no, és difícil, però el més difícil ja està fet. I ara toca disfrutar i que tinguin cuidado, sol vull dir això.
2: Declaracions de Juan Fler i els companys de BTV, tota l'entrevista sencera doncs aquest vespre al seu informatiu d'esports. Vinga, a la Lliga F, última jornada, demà diumenge, ja intrascendent per als tres equips catalans.
3: Sí, ja tenim els equips catalans salvats, amb la permanència assegurada, i el Barça com a campió. L'Espanyol rep a partir de les 4 de la tarda, tots en horari unificat aquests partits. Espanyol-Sevilla, el Badalona Women visita el camp de Llevant a les 4 de la tarda, i el Barça s'enfrontarà a les 4 de la tarda al Madrid Club de Futbol.
2: Doncs l'Espanyol, que vol acabar amb una victòria davant del seu públic, davant del Sevilla. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava.
4: Que serà un partit realment serà un partit difícil, sobretot per a nivell emocional, no? Però bueno, el que suposa ser un últim partit de Lliga, que ells tampoc es juguen res. Nosaltres sí que és veritat que juguem la posició amb el Depor, que si guanyem nosaltres ja no guanyen, es podem passar, i que això és motivant. I amb moltes ganes. Crec que l'equip es va quedar amb aquesta sensació de poder guanyar a Corunya, i volem fer-ho aquí a casa. Això és una cosa que he dit jo a les jugadores. L'any passat hem aconseguit 32, si guanyem serien 33. Jo crec que també és un al·licient de cada este partit.
2: Doncs un al·licient aquest Espanyol-Sevilla, una Lliga F, per ser on avui el València ha aconseguit l'ascens, ha tornat un any després. L'altre equip valencià, el Llevant, serà el rival del Badalona Women demà per cloure la Lliga, també a les 4 de la tarda. Una de les jugadores del conjunt badaloní, Lorena Navarro, ho veu així.
5: Sí, la verdad que con ganas de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez. Y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
2: I a les 4, el Barça, el campió de Lliga, de Copa, de Supercopa, de Champions, el campió de tot aquest any, doncs acaba la temporada al camp del Madrid Club de Futbol, en un dia també de comiats, i en una nova etapa que començarà el conjunt de Pere Romeu, que fa balanç d'aquesta temporada.
6: Bueno, doncs, d'haver mantingut una identitat de joc durant tota la temporada, de saber competir en tots els escenaris i situacions que ens ha posat la temporada, a nivell de lesions, a nivell de grans partits, etc. I d'haver jugat en equip, la veritat, és el que més orgullós em sento. Crec que en el meu futur com a entrenador, si algú voldré sempre allà on estigui, és que hi hagi sentiment d'equip, hi hagi sentiment d'unió i que l'equip sigui una. Així que molt orgullós d'això. Que demà fem un bon partit per despedir la temporada i ja tindrem temps de reflexió durant tot l'estiu per veure com afrontem la temporada vinent. Hay que repetirlo, son seguramente palabras mayores, ¿no? Nos tenemos que preparar para repetirlo, te diría yo. Tendremos que hacer una buena pretemporada, tendremos que seguir compitiendo, seguir jugando en equipos, y esto lo conseguimos, espero y deseo que a final de temporada que viene sigamos luchando por todo.
7: El reportatge en joc.
2: La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, recorda els seus inicis al júnior a Sant Cugat del Vallès, on competia amb nens. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip. Sobre el seu futur, la santcugatenca ha explicat que està negociant la seva continuïtat al Barça. Una jugadora que destaca Irene Paredes i Mapi León, una de les jugadores que marxa en guany del Barça, com a referents. Aquest és un reportatge de Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
8: Arribar a l'elit del futbol femení al Barça és un somni fet realitat per Adriana Renera. Els seus primers passos en el món del futbol van ser amb el júnior a Sant Cugat, però des de ben petita ja s'havia topat amb obstacles. No hi havia massa equips femenins i havia de jugar amb nois.
9: Sí que era raro, perquè no hi havia equip femení, era l'única noia, sempre els comentaris... Ai, i esa, que buena, no, esa chica, o... Ai, no la hace mal. Sí que sorprenia. Perquè, a part, em feia notar, era la capitana, bueno, pues sorprenia una mica.
8: Després d'alguns anys al club blau i negre, va fer el salt a l'Adam, on ben aviat va cridar l'atenció del Barça, i després d'estar amb el filial, arriba el salt al primer equip blaugrana. Quina ha estat l'evolució?
9: Bastant orgànic, he anat cremant totes les etapes, des de juvenil, el B i ara el primer equip, i crec que el fet també de conèixer moltes del primer equip se m'ha fet molt més fàcil adaptar-me, incluir-me dins del grup. M'han rebut també molt bé, o sigui, un 10 totes elles, unes referents per mi. Ara recordo que també vaig fer una entrevista fa 2 anys a l'Europeu i em preguntaven per les meves referents i vaig dir la Irene i la Mapi. Doncs ara que estic amb elles, les visc cada dia, les veig jugar, les veig entrenar, les coneixo com a persones, doncs encara les admiro més, i per mi és un privilegi poder estar amb elles entrenant i poder aprendre d'elles.
8: Arribar al primer equip del Barça no ha estat gens fàcil i en alguns moments ha tingut moments durs. Tirar la tovallola també ha passat pel seu cap.
9: Hi ha hagut moments durs de pensar, realment és el que jo vull, estar aquí i fer això, i dir, val la pena, com dir-ho, sacrificar tot el que estàs sacrificant per arribar aquí a aquest nivell. I sí, sí, val la pena. Però hi ha moments que no són fàcils, que els has de pair, i també t'ajuden a forjar-te, a créixer, i bueno, aconseguir el que et proposa.
8: De moment té un rol secundari a l'equip, però no amaga la seva ambició.
9: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
8: Ara mateix no té lligat el seu vincle amb el Barça perquè el seu contracte acaba aquesta mateixa temporada. Hi ha negociacions, però encara res tancat.
9: Home, el meu futur m'encantaria que fos el Barça, el club de la meva vida, i amb les millors del món. A partir d'aquí, pues, ja es veurà.
8: Preguntada pel recorregut del futbol femení, es mostra bastant contundent.
9: Encara hi ha camí a recórrer, però crec que el treball que s'ha fet i el que s'ha avançat és molt important, i crec que podem seguir en aquest camí i podem créixer encara molt més.
8: El que queda clar és que els somnis es fan realitat, i en el cas d'Adriana Ranera són somnis que s'han cuinat a foc lent, amb paciència i esforç. Ara queda el pas més important, potser el més decisiu, consolidar-se a l'elit.
2: I a tot això, l'equip masculí del Barça va presentar ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. L'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que signa fins al 2031. I segons la premsa anglesa, el Barça hauria pagat més de 70 milions d'euros, més 10 en variables, per aquest jove extrem esquerre de 25 anys. Ahir al vespre, la presentació va sorprendre a tothom amb un castellà prou fluid i també alguna frase ja en català. Això deia:
10: estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So muy emocionado. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
2: 8:50, vinga, repassem com estan també altres play-offs d'ascens. El play-off d'ascens de segona federació masculina demà jugarà l'anada de la segona eliminatòria, el que és la final catalana.
3: Sí, s'enfrontaran al Cornellà, al Badalona. Serà a partir d'un 7:15 en directe a l'Enjoc, a les televisions locals. Un Cornellà i un Badalona que van superar a Vilanova i a Hospitalet, respectivament, els dos després d'empatar l'eliminatòria, el global de l'eliminatòria. El Cornellà-Vilanova havia acabat amb 2-2, el Badalona-Hospi amb 3-3, però per millor classificació del Cornellà i el Badalona van acabar accedint, doncs, en aquesta segona eliminatòria. Demà es trobaran Cornellà i Badalona a 6:45.
2: Doncs així ho veuen des del costat del Cornellà un dels seus jugadors, Bruno Lorente, i també el tècnic del Badalona, Mica Esparren.
11: Muy ilusionado. Al final se trata de mi primer playoff y nada, muy contento sobre todo por poder vivir la experiencia. Veo al equipo también muy metido y con el objetivo claro, y yo creo que lo vivimos en general con muchísima ilusión. Todo el equipo, todos los jugadores y todo el staff
12: lo vamos a dar todo por este club, por pasar eliminatoria y por seguir adelante. Y que estoy seguro de que si nos animan juntos, lograremos grandes cosas.
13: Costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda. Es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda. Estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos. Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte. Es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
2: Doncs això, el play-off d'ascens a segona federació, però el play-off d'ascens a tercera. S'està jugant la tornada de les semifinals i està molt i molt emocionant aquest poble de Mafumet-Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: Doncs sí, minut 90 i la Pobla que ha empatat el partit mitjançant Joel al minut 87. Ara mateix el partit s'aniria a la pròrroga i als penals, però veurem perquè encara queda partit. De moment 2-2, minut 90.
2: Doncs déu-n'hi-do com ha estat el partit. Recordem, havien empatat 1-1 a Rubí. El Rubí s'havia avançat 0-2 i ara mateix la Pobla in extremis acaba forçant acaba marcant el gol de l'empat, que de moment forçaria la pròrroga davant del Rubí. Això en aquesta eliminatòria. Recordem que hi ha pròrroga però no penals i en cas de que s'acabi amb empat al final del temps extra, el millor classificat, que en aquest cas era la Pobla de Mafumet, a la Lliga regular, seria l'equip que passaria a ronda. Per tant, ara mateix el Rubí, si van a pròrroga, estaria forçat a marcar un gol més per passar aquesta ronda. I a tot això, demà diumenge serà el torn de Prat i Sant Mauro.
3: Sí, de moment domina l'eliminatòria el Prat, va guanyar 0-1 en el partit d'anada. Demà, a partir de 6:15 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
2: Doncs el tècnic Pota Blava, el tècnic del Prat, David Vilajoana, espera que demà el Sant Nier, al camp del Prat, estigui ben ple per un partit tan important com aquest.
15: Espero i desitjo que el Sant Nier s'ompli. M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sant Nier molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret. I ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i anar a jugar per guanyar-lo, perquè jo crec que és un equip i un club que es mereix estar a tercera i almenys que per nosaltres no quedi.
2: Doncs demà a 6:15, aquest Prat Sant Mauro, aquesta tornada, el Prat que va guanyar 0-1, i podem veure aquest partit a la plataforma la Xarxa Més. I en un altre play-off d'ascens, el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada de les semifinals. Com va el Turó de la Peira Igualada?
3: Doncs mira, dèiem que s'havia avançat el Turó de la Peira i situava l'empat global de l'eliminatòria perquè l'Igualada havia guanyat de 2-1 a l'anada, però ha marcat l'Igualada. Per tant, ara mateix l'Igualada estaria dominant pel global de l'eliminatòria per 2-3. Ara mateix el partit amb empat a 1 al marcador. Ja ha passat el minut 70 de partit, aproximadament, ja cap al tram final de partit.
2: I demà també hi haurà l'altra semifinal.
3: Sí, s'enfronten Viladecans i Palamós. Serà un partit que començarà a les 6 de la tarda. A l'anada va ser el Viladecans qui va aconseguir la victòria per 1-3. Per tant, parteix amb aquests dos gols de marge respecte al Palamós per aquest partit de tornada.
2: Doncs així estan les coses. Ja, tot això, ens arriben declaracions del Jordi Archilla, el tècnic del Rubí de futbol sala, després d'aquesta derrota 1-2 davant de l'Almagro a les semifinals del play-off d'ascens a primera femenina de futbol sala.
16: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
2: I a tot això, ara mateix, un porter català a la final de Champions, David Raya, intentant aturar penals pel Arsenal, doncs perquè la final, que ha acabat 1-1, ha arribat a aquesta tanda fatídica de penals. De moment, el Paris Saint-Germain està guanyant per 2-1. Ara mateix, David Raya atura el penal i, per tant, l'Arsenal podria empatar quan s'han llançat 3 penals, quan hagin llançat 3 penals cada equip. Notícies de les 9 i més esport a les 9:03, aquí a l'Enjoc.
17: La xarxa de comunicació local.
18: L'univers infinit.
19: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta... Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba del sol, i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau, el violeta, es dispersin completament, i en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire, i veiem un cel vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva, i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros, d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT, en aquest cas, és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. I segueix el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui i al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i a Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat i també un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi també de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figueroa. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. I parlem de política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. També la CUP comença a mobilitzar les bases per a aquestes eleccions municipals. I el secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torreforta i Florejacs aquesta mateixa tarda, per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem ara en plana cultural, ja que el Festival del Món del Llibre de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants a transformar espais quotidians en mons imaginaris. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Champions, el conjunt que entrena Luis Enrique Martínez, l'ex tècnic de la Barça, ha guanyat els penals de l'Arsenal després d'una final que havia acabat amb 1-1. David Raya, el porter català de l'Arsenal, havia aturat un penal, però ha estat insuficient per superar els francesos, que es proclamen campions d'Europa per segon any consecutiu. Vinga, tot això, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: L'Atlètic Barceloneta ja és campió de Lliga de Waterpolo.
1: I és la 21a aconseguida de manera consecutiva, la 26 del seu palmarès. Avui ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final, per tant, ha aconseguit el títol per la via ràpida. Pel que fa a la final femenina, s'haurà d'esperar el tercer partit perquè el Mataró ha acabat guanyant el Sant Andreu per 14-11 en el segon partit. El Sant Andreu havia guanyat el primer per 10-8, per tant, hi haurà tercer partit, serà dimarts a les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, i aquí ja s'acabarà, doncs, decidint el títol a la piscina del Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, el Vila-sana ja és a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival, ja que el Fraga ha forçat el tercer partit. Havia guanyat el Gijón 0-1 el primer, i en aquest segon s'ha imposat el Fraga per 1-4. Dimarts, Fraga-Gijón a 8:45 del vespre. D'aquí sortirà, doncs, el rival del Vila-sana a la final del play-off pel títol. A l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen de moment a les semifinals del play-off, guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals que són el millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: De la seva banda, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament, d'hoquei herba.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, reeditant així la final de l'any passat, en què es van adjudicar el títol finalment les madrilenyes. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins són els actuals defensors del títol.
0: I en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria es juga en divendres, i ahir els arlequinats van perdre contra el Real Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la Nova Creu Alta, i l'Europa comença demà aquest play-off d'ascens a segona, un partit que començarà a 4:45 de la tarda davant del Celta Fortuna a Can Dragó, a Barcelona.
0: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda en aquest play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals, tornada. Hi ha pròrroga? No hi ha pròrroga, poble de Mafumet Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Efectivament, primer minut de la pròrroga, gairebé el segon minut de la pròrroga. De moment, Pobla Mafumet 2, Rubí 2. La Pobla, que ara ha tingut una acció per banda esquerra passant cap a Álvaro, i ha aturat Rafa Leva, però la jugada estava invalidada per fora de joc. Ens anem a la pròrroga. Recordem que en el cas d'empat aniríem als penals igualment, així que veurem aquests 30 minuts extra de la pròrroga entre la Pobla Mafumet i el Rubí, 2-2.
0: I el play-off de sense lliga a l'Ali, tornada de les semifinals, com estan les coses?
1: Està a punt d'acabar aquest duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. S'havia avançat el Turó de la Peira, això significava que empatava l'eliminatòria, però l'Igualada ha marcat, i ara mateix l'eliminatòria és favorable a l'Igualada amb el 2-3 global. D'acabar així el partit, que està a punt d'acabar, doncs seria l'Igualada qui passaria a la final d'aquest play-off en descens a Lliga Elit.
0: En Waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, hi haurà tercer partit.
1: Sí, l'ha forçat el Mataró, ha acabat guanyant 14-11 davant del Sant Andreu, i per tant tot es decidirà dimarts a partir de les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, en aquest tercer partit a la piscina del Sant Andreu.
0: I d'altra banda, en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa, que estava sorprenent a l'anfitrió, el Badajoz, continua per davant el Prat Ràdio, Ivan Condé.
3: Sí, continua per davant, 4 minuts i mig per arribar al final del tercer quart, i està sent una autèntica exhibició de polris un dia més. Recordem, com dèiem, 27 punts al primer partit, 21 punts en el segon, en què el Mollerussa va tirar l'èpica i va guanyar un punt a la segona pròrroga, i ara Pol Ríos ja endú 22 punts després d'un triple que ha acabat en la darrera possessió. 4-11 queda per arribar al final. El Mollerussa continua fent de mica en mica més gran l'avantatge, que era això tot, malgrat tot, que hi ha una mira. Guanya de 12 el conjunt català, 61-49 davant Badajoz.
0: Déu-n'hi-do, guanyant de 12 el Mollerussa davant del Badajoz i el Mollet, què fam?
1: Doncs està perdent, el Mollet ja va perdre el primer partit, per tant ho té complicat ara mateix, però ha aconseguit reduir distàncies davant l'Alginet i ara mateix només són 4 els punts de diferència entre els dos equips, 57 a 53, tercer període del partit, a punt ja d'acabar aquest tercer període, però de moment per darrere el Mollet al marcador.
0: I acabem aquesta ronda amb l'hoquei patins i amb aquesta nacional catalana masculina. Estaven pendents dels segons partits de semifinals.
1: Sí, uns partits que un ja ha finalitzat. El duel entre el Noia i el Castellà ha acabat amb 3 a 5. Per tant, el Noia B, que ja és a la final, després de superar doncs, en el segon partit també el Castellà. Havia guanyat 8 a 7 en el primer, 3 a 5 a 8, per tant, ja és a la final. I l'altre enfrontament està en joc ara mateix, aquests partits. De moment està guanyant el Caldes en 2 a 1 davant del Mollerussa. El primer partit havia guanyat el Caldes 0 a 2. D'acabar així, doncs, també el Caldes es classificaria per la final i, per tant, ja tindríem doncs, els finalistes i no hauríem necessitat un tercer partit en cap de les dues eliminatòries.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 10 minuts de la nit. Som els de l'Enjoc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. I és moment de parlar amb més detall del bàsquet. Comencem parlant de les fases d'ascens a segona FEB, tercera jornada, on ens ho deia ara mateix l'Ivan Conde, el Mollerús s'està guanyant de 12 al Badajoz i, per tant, manté intactes les opcions d'aconseguir aquest ascens a segona FEB, un ascens que ja ha aconseguit avui el Prat.
2: Sí, perquè el Prat ha guanyat 68 a 75 al Port Segon i ja ha pujat 11 a segona FEB i ja havia guanyat el Prat en el primer partit, en la segona jornada, 75 a 60. El Mollet havia perdut 83 a 87 davant del Jaén i el Mollerús havia guanyat d'un únic punt de diferència en la jornada d'ahir davant del Tres Cantos, 74 a 75. Per tant, ja de moment el Prat és l'únic català que ha aconseguit l'ascens. Complicat ho té el Mollet. Veurem què li passa al Mollerús.
1: Doncs veurem, però de moment el Prat ha aconseguit ja aquest ascens. Veurem si el fa efectiu o no, perquè recordem que ja en anys anteriors havia aconseguit ascens i havia hagut de renunciar. En qualsevol cas, gran victòria i gran ascens del Prat. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
3: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens de segona federació i ho ha fet per la porta gran, guanyant el tercer i darrer partit de les fases d'ascens davant el Puerto de Sagunto. Un encontre que era una autèntica final perquè els dos equips arribaven empatats amb dues victòries. Qui guanyava solia l'ascens, qui perdia jugava diumenge el partit de la repesca. No ha sigut senzill per al conjunt potablava, que no ha arrencat gaire fi el partit i que el primer quart marxava 10 punts a baix, 20 a 30 favorable al Puerto de Sagunto, que ha estat especialment letal en el llançament de 3 durant el primer quart amb una xifra propera al 50%. De mica en mica, el Prat ha reaccionat, ha aconseguit remuntar en el segon quart i marxar al descans 4 amunt i el tercer quart ha acabat de fonamentar la diferència gràcies principalment a una millora defensiva i a la capacitat de rotar i mantenir l'equip sempre fresc. Al pas dels minuts ha fet mal al Puerto de Sagunto i ha reforçat un Club Bàsquet Prat que això sí ho ha hagut de tancar el darrer minut i mig en què el conjunt valencià ha tornat a posar-se ben a prop a únicament 6 punts. Com dèiem, 3 partits, 3 victòries i ascens que demostra que el Club Bàsquet Prat era un equip que estava un puntet per sobre de la gran majoria de rivals de tercera federació. Escoltem el tècnic del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
4: L'encer al principi era brutal, no? Era per, lo normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha estat ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
3: Els potablava assoleixen l'ascens a la pista, però veurem si es produeix als despatxos. Recordem, la temporada passada, el Club Bàsquet Prat tenia plaça per a segona federació, però ja va renunciar i va intercanviar la plaça amb la Bisbal per jugar a tercera federació. El Club Bàsquet Prat oficialment ni descarta ni assegura la seva presència a segona federació la propera temporada i tot dependrà de l'evolució i del que succeeixi als despatxos en les properes setmanes.
1: Haurem d'estar ben pendents a veure si el Prat ja fa efectiu aquest ascens a segona FEB, que s'ha guanyat a la pista. I qui apurava les opcions era el Mollet.
2: Sí, però se li complica la cosa. Dèiem fa un moment que estava perdent de només 4 punts de diferència, doncs s'ha disparat ara l'Alginet i ha aconseguit un bon parcial. I ara mateix 11 són els punts de diferència. 64-53 i el partit ja està al quart període.
1: Doncs molt bé el Mollerussa. Vinga, va, 9 i 14 minuts, parlem de la Lliga CB. I és que ahir divendres es va jugar de manera unificada els partits de l'última jornada amb aquests marcadors pels catalans.
2: Sí, tenim unes quantes victòries, també derrotes, perquè hi havia un enfrontament català, el duel entre el Bàsquet Girona i la Penya. Se'l va acabar emportant el Bàsquet Girona 82 a 77. El Baxi Manresa va guanyar al Madrid per 94 a 87. El Barça va guanyar l'Andorra a la pròrroga 95 a 100 i el Hajduk Split Lleida va perdre la pista de l'UQAM Múrcia per 116 a 95.
1: doncs, d'aquesta manera i en espera de que demà el Barça recuperi un partit pendent de la jornada 33 davant de la València, doncs, tindrem precisament a Barça i a Penya com a equips classificats pel play-off. Demà, si guanyés el Barça, aconseguiria superar la València, seria quart i, per tant, doncs, tindria el factor pista a favor en la primera ronda dels play-off. En qualsevol cas, doncs, una nota destacada d'ahir, aquesta victòria del Baxi Manresa davant del Real Madrid molts anys després, aquesta victòria de 7 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Oval i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
6: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
5: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: Doncs així és, desena posició pel Baxi Manresa, ha pujat una plaça en aquesta última jornada, 16 victòries, 18 derrotes a la Lliga CB. El bàsquet Girona, que acaba 12è, doncs amb 14 victòries, 20 derrotes, però això sí, ahir va aconseguir guanyar a la Penya en aquest últim partit de Lliga. Girona FM, a Marc Tresserres.
7: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples, amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes, i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
8: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi, amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
7: Amb el triomf, l'equip per fi va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
1: I derrota, dura derrota de Lleida a la pista de l'UCAM Múrcia, un UCAM Múrcia que també doncs estava jugant les possibilitats d'assegurar-se i de garantir-se plaça de cap de sèrie en els play-off. És tercer ara mateix classificat i, per tant, aconsegueix aquesta condició després de guanyar clarament el Lleida de Gerard Encuentra.
9: Jo crec que no hem sigut capaços de trobar el nostre ritme, ja n'ha notat amb facilitat, hem comès errades, quedarà en anècdota. Vindré aquí amb els deures fets, doncs ja és una victòria, no? Perquè vindré a Múrcia segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, pues ha sigut complicat. Llavors, jo crec que l'hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens.
1: I d'altra banda, el Barça, que va guanyar a la pista del Morabanc a Andorra a la pròrroga, on Andorra, això sí, que va aconseguir la salvació. També la va aconseguir de manera miraculosa el Saragossa amb un triple a l'últim segon, llançant a fallar uns tirs lliures, agafant el rebot i aconseguint el triple a l'últim segon, de manera que va condemnar a Gran Canària, que ha acabat baixant juntament amb el Granada. Però en qualsevol cas, com dèiem, l'Andorra se salva i el Barça, que va acabar guanyant, a Xavi Pasqual valorava així aquest triomf.
10: Un partit on ha estat molt competit, hem començat força bé, però hem perdut quatre pilotes seguides i hem permès que l'Andorra entri en partit. A partir d'aquí hi ha hagut un partit molt igualat fins al tram final, on hem aconseguit igualar el partit per anar a la pròrroga i al final la pròrroga hem estat una miqueta millors. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a sèrie.
1: No, 21, i vinga, un altre tema destacat aquest cap de setmana, doncs la final a 4 de les divisions d'honor, tant masculina com femenina, d'hoquei herba, s'està jugant al Club de Campo i tindrem finalistes catalans tant a la final masculina com a la femenina.
2: Sí, no ha pogut ser una doble final catalana perquè hi havia semifinalistes catalans en les 4 semifinals, però finalment doncs, hi haurà un representant català en cada una de les finals. Pel que fa a la final a 4, a la final de la final a 4 de la divisió d'honor masculina, doncs s'enfrontaran el Club de Campo i el Polo. Recordem, el Polo és el campió. El Polo ha superat 1-0 al Complutense i el Club de Campo ha deixat fora de combat a l'Atlètic Terrassa, guanyant-lo per 4-1. Per tant, l'anfitrió d'aquesta final a 4, el Club de Campo, doncs, que passarà a la final juntament amb el Polo, demà lluitaran per aquest títol a 2/4 de 12 del migdia. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, doncs el mateix, un català que ha eliminat, l'altre ha passat, el que ha passat és l'Atlètic Terrassa, ha guanyat el Complutense per 1-3, l'Egara ha quedat eliminat davant de l'anfitrió del Club de Campo per 1-0, per tant, doncs aquesta final femenina serà entre Club de Campo i Atlètic Terrassa, és la reedició de la final de l'any passat, en què el Club de Campo va ser el campió.
1: Doncs a la masculina, el Terrassa es queda a les portes d'aquesta final, que sí que jugarà al Polo. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
11: Polo i Club de Campo són els finalistes d'aquesta divisió d'honor masculina de hockey, en un maig on pot semblar que la victòria del Club de Campo ha estat fàcil, còmode i contundent, però tot i aquest resultat de 4-1, l'equip de Madrid no ha sentenciat el partit fins a l'últim quart. Un cop estirat les línies, l'Atlètic Terrassa, que ha tingut oportunitats per marcar gols i ficar-se a la final, però les intervencions del porter del Club de Campo han evitat qualsevol reacció agarenca, i més encara des del punt de penal córner, amb Pepe Conill com habitual protagonista. Un Atlètic Terrassa que novament ha entrat a la Final Four, de fet és l'únic equip que ha disputat aquesta fase final en aquest nou format, i el Club de Campo que intentarà fer doncs el que moltes vegades és difícil, que és poder sumar el títol com a anfitrió. Per altra banda, el Polo ha aconseguit el bitllet per aquesta final després de derrotar a l'altre equip madrileny, la Complutense, en una primera part molt disputada, però ha arribat les oportunitats del conjunt de Barcelona per poder avançar-se al marcador. Però, com dèiem, a falta de 3 minuts, ha arribat el 1-0 del conjunt de Barcelona. A partir d'aquí ha tocat defensar aquest avantatge i el resultat, ja el marcador ja no es mouri fins al final del partit. Per tant, el conjunt de la Complutense, que tot i treure porter jugador, no ha pogut doncs aconseguir aquest gol de l'empat, i el finalista, o els finalistes, són el Polo i el Club de Campo, que demà intentaran doncs aquest títol, aconseguir aquest títol, com ja va passar a la Copa del Rei. Recordem que l'equip de Ramon Sala busca el doblet.
1: I a la divisió d'honor femenina hi havia dos equips terrassencs i finalment ha passat l'Atlètic Terrassa i s'ha quedat fora l'Egara, Miqui.
11: Atlètic Terrassa i Club de Campo lluitaran per la lliga de la divisió d'honor femenina després de vèncer al conjunt del Club Egara i a la Complutense. L'Atlètic Terrassa ha aconseguit una brillant classificació per la final després de vèncer a la Complutense a casa seva per 1-3. Sofi Rogoski avançava a l'equip de Sílvia Bonastre al minut 4 del segon quart, però tot ha passat a l'últim i definitiu, on Núria Carles de penal córner ha marcat el 0-2, 0-3 de Sofi Rogoski, que novament marcava i posava el 0-3, que seria pràcticament definitiu, i Lola Riera només ha pogut retallar distàncies des del penal córner a les files de la Complutense. Un Atlètic Terrassa que novament treu el cap a la gran final després de disputar aquesta competició l'any passat al Martí Colomer, això sí, en Jordi Carrera a la banqueta. Aquest any per primera vegada ho farà amb Sílvia Bonastre. I per altra banda, el Club de Campo ha guanyat per 1-0 al Club Egaram amb un gol de Flor Edmundson. Era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara i també de jugadores importants, com és el cas de Mariona Giravent, tota una vida a la porteria del conjunt ratllat. Per tant, demà l'Atlètic Terrassa, doncs, que serà el nostre representant català i també garenc en aquesta gran final de la Divisió d'Honor Femenina de Hockey.
1: Doncs demà, a 11:45, la final masculina, Club de Campo Polo, i a les 2, aquesta final femenina entre Club de Campo i Atlètic Terrassa. Veurem si els dos representants catalans aconsegueixen els títols. Vinga, ens aturarem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de parlar d'hoquei patins, de futbol sala, d'handbol i de moltes coses aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental
6: és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràsit. Marimatxo.
10: Però si estic solo.
11: Puto mono.
12: Terroristes.
13: Ve a menjar plàtan.
14: Tot això és odi.
15: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
16: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament, troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9:45, darrera mitja hora de l'enjoc. Fem una rondeta per actualitzar marcadors. I és que el play-off d'ascens a tercera divisió, tornada de semifinals, i amb més novetats entre Poble i Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, Ignasi, ja s'ha avançat la Poble, ha remuntat el partit gràcies a un altre gol de Joel Garrofer. Teo, que ha posat una centrada amb una falta lateral, i Joel, que ha marcat des del punt de palada amb el cap, posant el 3-2 de moment, minut 112, la Poble que guanya 3-2 i seria equip finalista dels play-offs d'ascens a la tercera federació.
1: Déu-n'hi-do, quin partit i quina eliminatòria. I el play-off d'ascens a Lliga Elite, tornada a semifinals, ja tenim, de fet, un finalista.
3: Sí, perquè ha acabat el partit, ha acabat amb empat a un entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'Igualada, recordem, havia dominat en el partit d'anada i, per tant, doncs, accedeix per un global de l'eliminatòria de 2-3 a la final. Ara espera el rival, que sortirà del partit de demà entre el Viladecans i el Palamós. L'Igualada, doncs, ja és a la final.
1: I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada. Aguanta el Mollerussa per davant del Badajoz, el Prat Ràdio. Ivan Condé.
4: Guanyen el 5, ara mateix el Mollerussa, amb el partit entre la resta final, i es toca la Zerni per tots els partits. Mini parcial, Zerni, un altre, el Mollerussa que havia escapat la nostra fins al final del tercer quart. Badajoz s'ha arribat a pujar el 4, però està mantenint el gros marc i èxit de l'equip, que està donant moltíssims punts. Ara porta una personal de tir com a Fulvall. Seran per tant dos sortides per al Mollerussa, que estan sostenint la diferència, però es nota que Badajoz és anfitrió, que hi ha 2.000 ànimes apretants i que els àrbitres, que estan equivocant-se per un equip i per un altre, estan començant a haver de prendre decisions difícils, com dient, 4 minuts i 24 segons, posaria la seva mà al Mollerussa, Mollerussa 76, Badajoz 71, de 5.
1: Doncs guanyant de 5 al Mollerussa, 76 a 71, 4-24 per acabar el partit. S'està apropant al Badajoz, que, evidentment, com ens deia l'Ivan, juga a casa amb 2.000 persones donant suport, i això, vulguis o no, també a l'hora d'influenciar els àrbitres sempre compta. El Mollet ha acabat el seu partit?
3: No ha acabat. Un partit que va fent un estira i arronsa. No va mai per davant el Mollet, però ara mateix només perd de 3 punts de diferència davant el Ginet, quan queda 1 minut i 52 perquè finalitzi ja el partit.
1: I pel que fa a l'hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, estaven pendents del final d'un dels segons partits de semifinals.
3: Sí, encara no ha acabat, havia començat a 7:45 aquest duel entre Alcaldes i el Mollerussa. Està dominant Alcaldes 4-1. En el primer partit havia guanyat Alcaldes 0-2, per tant, d'acabar així aquest partit, doncs Alcaldes, que també accediria a la final, com el Noia Veu ha fet fa una estoneta després de superar el Castellà en el segon partit. Per tant, la final seria Noia B Caldes, si acaba així el partit, ja queden ben poquets minuts.
1: Doncs són les 9 i gairebé 34 minuts i és moment de parlar també amb detall de la jornada d'hoquei patins, que tenim molta teca, començant per l'hoquei Lliga Femenina, perquè ja tenim un equip català a la gran final del play-off pel títol, en un dia també molt especial perquè hi ha hagut molts comiats en aquest Palau Vila-sana.
3: Sí, ha acabat guanyant el Vila-sana per 1-2, tots els gols s'han vist a la primera part, i per tant, doncs, el Vila-sana, que ja havia aconseguit la victòria en el primer partit per 5-1, ja és a la final. Espera rival, perquè en l'altra eliminatòria, l'altra semifinal, doncs la cosa està igualada, i hi haurà tercer partit dimarts a 9:45 del vespre, després de que avui el Fraga hagi aconseguit guanyar el partit al Mata Jove davant del Gijón per 1-4. Havia perdut per 0-1 el Fraga a casa seva davant del Gijón en el primer partit. Per tant, doncs, el Vila-sana ja és a la final, però espera rival, perquè encara no ha aconseguit, doncs, cap dels altres dos conjunts classificar-se. Com deies, un partit de moltes emocions avui, sens dubte, a la Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans, doncs, perquè s'han retirat ni més ni menys que Anna Casaramona i Berta Busquets. A més, també s'acomiadaven de l'equip Jana Costa i Irina Pérez.
1: Doncs demà escoltarem una entrevista en profunditat amb la Berta i amb l'Anna Casaramona, que ha fet l'Anna Freixa, que ha estat en aquest partit. Demà, amb calma, ens l'escoltem, però avui el que volem escoltar és la conversa que ha tingut l'Anna Freixa amb una de les jugadores del Vila-sana, que ja són a la final, com és la Victòria Porta.
5: Doncs És el Vila-sana que passa per la via ràpida a la final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Iberdrola. Ha guanyat el segon partit davant del General Iparau per 1-2 i estem amb Victòria Porta. Victòria, felicitats per la victòria. Ja sou a la final, suposo que era una miqueta l'objectiu aconseguir, doncs, no haver d'arribar al tercer partit per arribar ja a la final amb més descans i solucionar-ho ja en aquest segon partit.
6: Sí, al final, primer que tot, felicitats com aquí perquè ho hem aconseguit amb dos passets en lloc de tres. I ara sabem que venen tres passos que poden ser molt complicats, però tenim un factor pista i sobretot molt il·lusionades, ja que a un play-off no havíem arribat mai a la final, així que amb il·lusió i moltíssimes ganes d'afrontar.
5: No ha estat un partit gens fàcil, de fet ha arribat un gol que ni gairebé sabíem si havia entrat o no havia entrat, l'heu celebrat més tard perquè no acabàvem de veure si la pilota havia entrat, ha arribat l'empat i a 23 segons per al final el gol de Gaete. Això la primera part, una primera part que ha estat molt, molt intensa i potser la segona part les coses han canviat una mica, ja heu tingut més el domini del partit.
6: Sí, la veritat és que la primera part ha sigut molt intensa pels dos equips, on han tingut ocasions clares un i l'altre, i crec que la segona part una mica el cavançament i començar a apretar la calor que està apretant s'ha notat, el ritme ha baixat d'ambos equips, però bueno, molt contentes, al final la feina han fet la primera part, doncs hem tancat el partit aquí i satisfetes de poder accedir a la final.
5: I el Vila-sana és on havia de ser, perquè a principi de temporada hi ha el Vila-sana d'aspirar a tots els títols, doncs lluitareu per aconseguir el

0: casa.
1: Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
0: Ara ho veiem que s'han retirat a casa Ramona i Berta Busquets. Suposo que també hi ha motiu per vosaltres, perquè heu compartit amb elles molts moments a les seleccions, a més han estat jugadors referent.
1: Sí, la veritat és que jo des que sóc petita han sigut dos jugadores que tant la Berta com el Palau sempre l'ha construït, l'ha lluitat i l'ha defensat, i l'Anna dins la selecció i als clubs on ha estat, referent a l'esport femení, referent a les dues referents en trencabarreres. Espero que puguem continuar el seu llegat també com ho han deixat i millorar per a l'esport femení, sobretot per les nenes i els objectius futurs.
0: Doncs molta sort, Victòria, en aquesta final pel Vila-sana, i a veure si pot arribar doncs aquest segon títol de la temporada.
1: Esperem.
0: Doncs les paraules de Victòria Porta. El Vila-sana ja és a la final d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, intentant doncs aconseguir aquest segon títol de la temporada. El dissabte vinent, primer partit, veurem si contra Gijón o contra Fraga.
2: Doncs ho veurem, perquè haurem de jugar el tercer partit Fraga i Telecable Gijón. I a tot això de la banda del Palau, una de les jugadores que avui ha dit adéu, com us dèiem, demà escoltarem una conversa en profunditat de l'Anna Freixa amb l'Anna Casarramona i amb la Berta Busquets. La Berta, això sí, s'ha referit també al partit d'avui.
3: Ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
2: 9:39, vinga, més hoquei patins, en aquest cas hoquei lliga masculina. Aquí encara s'estan jugant les semifinals del play-off pel títol. De fet, han començat entre ahir i avui i ja tenim els primers resultats.
4: Sí, recordem que en aquest cas és el millor de 5, tant les semifinals com la final. Els quarts de final eren el millor de 3, ara sí que ja doncs el millor de 5 aquests play-off. S'avancen de moment Liceo i Barça. Els dos han aconseguit la victòria i els dos amb el mateix resultat, 4-1. El Liceo guanyava ahir davant del Calafell 4-1. Avui el Barça ho ha fet davant de l'Igualada 4-1, i demà ja serà el segon partit entre Liceo i Calafell, serà a les 12 del migdia, i dilluns el segon entre Barça i Igualada a les 7 de la tarda. Tots aquests primers partits a la pista dels millors classificats a la classificació. Per tant, aquests dos primers a la pista del Liceo i els dos primers doncs a la pista del Barça.
2: Doncs després d'aquest Barça 4, Igualada 1, això deien Ignacio Alabar del costat blaugrana, Blai Llanes del costat d'Igualada, els companys d'Esport 3.
5: Crec que l'equip ha fet un partit molt contundent, hem sigut molt superiors, encara que a l'inici en atac ens ha faltat una miqueta de fluïdesa, però sí que crec que en defensa hem estat molt bé, no hem patit gaire, i en atac a base d'acoso i derribo ens hem pogut posar per davant, controlar bé el partit i posar un marcador favorable que ens dona el primer punt, i estem la veritat que molt contents. Sí, sobretot que s'ha de sortir a competir. A Sant Sadurní no vam sortir bé el partit i es va notar, i això l'equip rival també ho nota i es fa gran. Llavors avui ho teníem molt clar, sabíem que jugàvem a casa, que el primer punt a una eliminatòria és fonamental, i crec que l'equip ho ha sabut fer, ha estat conscient en tot moment, no hem baixat els braços ni l'esforç en cap moment, ni el compromís, i el resultat crec que ho reflecteix. Podia haver sigut una miqueta més avoltat, però bueno, crec que està bé, contents pel joc, pel resultat i enfrontar el partit del junts.
6: No ens ha entrat, però ells tampoc, però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables, han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten, i al final amb un 4-0 és difícil d'agafar, però bueno, ho hem intentat, i dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat, perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
2: I tampoc va estar massa bé el Calafell, o com a mínim no va poder plantar cara al Liceo. Derrota 4-1 i divendres, i demà diumenge a les 12, segon partit. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, que deia això.
7: La primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur, i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament, penso que la

0: segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret, doncs, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part. Però, clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per potser ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents. La primera, gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge, i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot, reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Doncs demà a les 12, aquest Liceo Calafell, el Calafell buscant la primera victòria en aquesta sèrie de semifinals. I qui està intentant pujar a l'hoquei lliga masculina són Manlleu i Vilafranca. Avui s'ha jugat l'anada d'aquesta promoció d'ascens.
2: Sí, ha iniciat aquesta play-off d'ascens al municipal de Manlleu. Manlleu ha començat avançant-se amb un 1-0 al marcador, però el Vilafranca ho ha capgirat situant l'1-3 al marcador. Al final ha acabat el partit amb 2-3 favorable al Vilafranca. Per tant, s'avança el Vilafranca i, a més, doncs, la tornada serà la poliesportiva diumenge vinent en directe a l'enjoc.
1: Déu-n'hi-do, el Manlleu, que havia aconseguit teòricament l'ascens directe, els despatxos el va perdre en favor del Lloret, i doncs ara mateix es veu per darrere en el marcador en aquesta anada de la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina. Com ha anat tot plegat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
3: Derrota per 2-3 en el Manlleu en aquest primer partit del play-off. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
4: Bones, què tal?
3: Com has vist una mica el teu equip avui?
4: Bueno, jo crec que ha sigut un partit molt igualat. No hem fet un mal partit. Pues crec que sí, que hem tingut 10 minuts fluixos al principi de la segona part, que ens han penalitzat molt, però bueno, crec que ells són un gran equip, nosaltres també hem fet un gran partit i crec que ha estat molt igualat i no hem fet un mal partit.
3: Queden 50 minuts per decidir quin és l'equip que pujarà. Com veus el Manlleu?
4: Estem a la mitja part, estem perdent un gol. Jo no he vist mai cap equip enfadat perquè a la mitja part perd un gol. Per tant, jo crec que hem de seguir. Allà només hem de fer una victòria i ho tenim allà. No hi ha més a seguir, que nosaltres podem.
3: Avui Roger no ha jugat, ja que estàs lesionat. Veurem minuts de Roger Codinac la setmana que ve o no?
4: Ho intentarem.
3: Moltes gràcies, Cudi.
4: A tu.
1: Doncs qui sí que ha jugat, i en aquest cas en aquest partit que hem pogut veure a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, han estat Bernat Picanyol del costat del Manlleu, Roger Montserrat dalt del Vilafranca.
5: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hockey pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
6: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit. Queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: Vinga, i a la Nacional Catalana Masculina, segon partit de semifinals, el millor de 3. Ha acabat ja el Caldes-Mollerussa. Ràdio Caldes, Aleix Marí, bona nit.
7: Bona nit, Jordi. Doncs sí, ha acabat i amb victòria del Caldes per 4-1 en un partit que, tot i el resultat, no ha sigut gens fàcil per als calderins. Han començat marcant al minut 15, fins al minut 15, 0-0. Tot i això, victòria que ja classifica l'equip per la final contra el Noia. Ha sigut, com deia, un partit intens amb un gran protagonista, Pau Cardona, un dels jugadors que ja ha debutat amb el primer equip del Recam. El Caldes ha tingut ocasions, però el Mollerussa realment també ha apretat durant tota la primera part i, tot i que els locals han marcat el segon abans de la mitja part, els visitants han retallat distàncies a 5 minuts només de la segona. Al final, un pavelló molt tens tota l'estona, vist com embogia el partit, i quan el Caldes ja havia marcat el 3-1, tots dos equips han tingut l'oportunitat de posar un altre al marcador, un altre gol al marcador, de penal. Tot i això, cap dels dos ha entrat i el llançament de fora del Mollerussa ja ha sentenciat els visitants, que s'han acabat d'enfonsar amb un altre gran gol de Pau Cardona a 5 minuts del final, amb una recuperació i una base dins el porter, que deixa definitivament el Caldes ja de cara al partit que serà contra el Noia i que començarà a jugar-se la final a partir de dissabte que ve per aquest descens a l'Hockey Lliga Plata.
1: Doncs gràcies, Aleix, bona nit.
7: Bona nit.
1: Doncs ens ho deia ell, eh? El Noia B serà el rival.
2: Sí, perquè el Noia ha guanyat els dos partits també, per tant, accedeix a aquesta final. Avui havia guanyat el Castellà 3-5 i en el primer partit 8-7. Per tant, Noia B Caldes, doncs serà aquesta final de Nacional Catalana, doncs intentant aspirar els dos per aconseguir l'ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: I a Nacional Catalana Femenina també s'han jugat segons partits de semifinals, també en la millor de 3, com han anat les coses?
2: Doncs aquí ja tenim un equip classificat i uns altres dos que hauran de lluitar perquè l'eliminatòria s'ha anat al tercer partit. El duel entre el Caldes i el Girona. Havia guanyat el primer partit 1-2 al Caldes i avui s'ha imposat el Girona per 1-5. Per tant, doncs, el tercer partit que serà demà a 6:15 de la tarda, aquest Girona-Caldes. A l'altra eliminatòria, el Vilafranca ha acabat cedint davant d'un Mataró contundent, un Mataró que havia dominat amb mà ferma doncs, tota la temporada regular i ha guanyat. Havia guanyat ja 4-0 el primer partit i avui 1-4. Un Vilafranca, que recordem que havia pujat a Nacional Catalana aquesta temporada i ha aconseguit doncs, situar-se en aquest play-off per l'ascens. Al Mataró ja és a la final, doncs intentant recuperar la plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola, que havia perdut la temporada passada. De moment ja ha fet el primer pas, ja és a la final.
1: Doncs demà sabrem si el Girona o el Caldes és el seu rival, perquè tot queda obert. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
8: El Recam Laser femení ha caigut per 1-5 contra el Girona en el partit a casa que podia certificar el passi a la final en la seva primera participació al play-off d'ascens a Hockey Lliga. Les calderines han tingut un partit poc lúcid en el que les gironines han anat per davant durant tot el partit. Les d'Oriol Sapinya han començat el partit força concentrades, tot i que fent moltes faltes, i no ha estat fins al minut 10 de partit quan les visitants s'han avançat amb un bon gol de Mireia Ranz. Tot i el patiment d'alcaldes, la mitja part ha acabat amb l'avantatge mínima del Girona. La segona part, però, ha estat totalment de les visitants i tant el control del partit com l'encert de cara a porteria han fet que trobessin porteria 4 vegades més davant de l'únic gol del Recam, que ha arribat en una jugada aïllada i no ha estat suficient per causar la remuntada. Tot plegat per acabar el partit amb aquest 5-1 i l'empat a 1 en l'eliminatòria de semifinals. Tot i separatós, les calderines són conscients que el resultat d'avui no és més que un punt més pel Girona i, per tant, afronten amb totes les ganes el partit definitiu de demà a 6:15 a la capital gironina.

0: Vinga, 9 i 50 minuts al directe amb Anna i hem d'anar cap a Badajoz per saber si el Mollerussa pujarà o no a segona FEB en aquest partit davant del Badajoz que estava tan i tan igualat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: No ha pogut ser, Ignasi. És difícil i això succeeix moltes vegades, però el bàsquet ha sigut molt cruel amb el Pujol Mollerussa. Ha passat des de finals del primer quart manant durant tot el partit, però els darrers punts de l'encontre, les darreres accions, ja han fet que el Badajoz remunti. De fet, ha arribat a la darrera posició, partit amb empat i a falta de 2,3 segons. El bàsquet d'Alejandro Mejía ha donat la victòria. El Badajoz ho ha intentat en aquesta darrera acció. El Mollerussa ha tingut un llançament forçat, però no ha pogut entrar. I ja us podeu imaginar les cares dels jugadors del Mollerussa, de Marc Díaz, del seu entrenador, i de la vintena d'aficionats que ara comencen a reaccionar i aplaudir els seus, perquè la decepció és majúscula. Està ben a prop el Mollerussa de fer la grossa, de carregar-se el Badajoz a la seva pròpia casa. Finalment, el Badajoz que puja, tres cantos, jugarà la repesca i, de fet, amb aquesta victòria el Badajoz s'endú el títol de campió de tot el grup, perquè té millor bàsquet a l'Eren Calprat i, per tant, és el campió de la succió de Badajoz. Llàstima, perquè més mèrits de sobre el Mollerussa, que el primer partit va perdre, el segon va guanyar a la segona pèrdua i en aquest tercer ha dominat durant més de 26 minuts. Final a Badajoz, Badajoz, diaris Mollerussa, 81, Badajoz, 83.
0: Que cruel ha estat el destí pel Mollerussa amb aquest 81-83. Gràcies, Ivan, bona nit. Doncs 81-83 ha perdut el Mollerussa i, per tant, ha perdut les opcions de descens a segona FEB. El Mollet ha acabat guanyant, Anna?
2: Ha acabat guanyant. Ho dèiem que era un partit d'estirar i arrons. En cap moment havia anat per davant el Mollet, però al final acaba guanyant d'un punt, 79-80 davant del Ginet.
0: I anem cap a una altra final en futbol. Playoff descens a tercera federació masculina. A la Pobla ha acabat remuntant davant del Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Reusique.
3: Doncs sí, Ignasi, la Pobla que ha remuntat un partit petit, que s'ha decidit en el tram final de la pròrroga, ho ha fet per 3-2 al marcador. Un partit que la primera meitat la Pobla disposava de les millors ocasions, amb un travesser de Pavón al minut 30 de la primera meitat, però el partit es complicaria amb 2 gols del Rubí gairebé consecutius. Primer ho feia Kevin, després d'una acció dividida entre els dos centrals de la Pobla. Guanyava aquesta acció Kevin i podia marcar el 0-1 pel Rubí. I pocs minuts després, una centrada des del córner provocava un penal Teo Pozo per unes mans i el Rubí, que transformaria el 0-2 al marcador. Aleshores, la segona meitat ha sigut el minut 5 de la represa, que ha sigut Nico, aprofitant un contracop comandat per Xavier Samper, que posaria l'1-2 al marcador i la por al cos del Rubí, que tiraria cap enrere, que intentaria doncs aferrar-se al resultat, però el gol arribaria al minut 87 gràcies a una diana de Joel. I aquesta diana provocava la pròrroga, que a partir d'aquí s'obria un altre partit, un partit on la Pobla ha dominat bona part de la primera part de la pròrroga, i a la segona Joel ha pogut marcar un gol gràcies a l'estratègia, una centrada de Teo des de la banda dreta. La Pobla, que es classifica, és el primer equip en classificar-se la final de la promoció d'ascens a tercera federació.
0: Doncs gràcies, Eric. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Vinga, i en futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, el Barça, que ja domina la sèrie de quarts de final.
2: Sí, serà el millor de 3 partits. De moment s'avança el Barça amb la victòria 4-1 davant del Valdepeñas en el primer partit. El segon serà dilluns a les 9 de l'vespre.
0: En una nit en què es va retre homenatge, se li va retirar la samarreta a Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros.
0: I a la primera femenina s'ha acabat la Lliga.
2: Sí, ha guanyat l'Escor 5-0 davant l'Alcantarilla i el Penyes Plugues ha perdut 1-5 davant l'Alcorcón, un Penyes Plugues que ja està descendit.
0: I on s'ha acomiadat avui Pilar Ribes, la capitana.
5: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt, i al final jugar és el que més feliç em fa, òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: El Penyes-Plugat, recordem, ha baixat, però dos equips catalans opten a pujar a primera.
2: Són el Linyola i el Rubí, però els tocarà remuntar de la tornada de les semifinals, perquè de moment han perdut els dos. En el partit d'anada, San Fernando 5, Linyola 3, i el Rubí ha perdut a la seva pista davant l'Almagro per 1-2.
0: Abans escoltàvem a Jordi Archilla, el tècnic del Rubí, ara volem escoltar la capitana del Linyola, Montse Carles, que ens deia això.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra. I les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: Doncs vinga, a veure si aconsegueix la remuntada del Linyola, també el Rubí, a la pròxima setmana. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. En Jordi Cocran a la producció, Roger Marc al control de so. I és que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara, entre el dilluns i dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista per als professors i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar diversos punts, també l'escola inclusiva. Per la seva banda, els sindicats de la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. En aquest cas, només la CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial, que ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i les clàusules de revisió salarial. Segueix actiu el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat avui han treballat en 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera 14 a Alguaire. I també és tot això, hi ha hagut un incendi provocat per un robatori de coure que ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. I parlem de política, i parlem de que quan falta menys d'un any per les eleccions dels ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la intervenció del secretari general del partit, Jordi Turull, aquest ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I també la CUP ha mobilitzat les bases per les eleccions municipals el 2027. El secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. Hi ha successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torrefeta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem en plena cultural de la primera trobada internacional del Ball de Bastons i Ball de Pastorets a Viana do Castelo, a Portugal, que ha plegat aquest cap de setmana més de 300 bastoners que han omplert places i carrers de la localitat portuguesa. L'esdeveniment ha estat organitzat per la delegació del govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo i la coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: I obrint el Son Hunter, la música de San Isidro amb el seu tema Como yo te veo, cançó que forma part del disc que protagonitza la nostra portada d'avui, Lento aposta.
1: Lento en tempo, perquè ritme, des que soc molt menut, he tingut la sensació de que vaig a un altre ritme. Arrossegar els peus, fer-se el tonto, fer-se el sordo, fer-se el longuis, quedar-se rezagat. Amb l'edat he arribat a la conclusió de que és més pràctic guanyar distància i trobar un lloc més íntim i més tranquil. Quan era més jove volia córrer i amagar-me, però abans o després t'enganxen i tens que tornar, tens que replegar el campament i tornar a córrer. I Lento aposta és el nom del disc perquè, pues, per lo vist fa falta un nom, un concepte. Quan acaba el disc me el pregunten i penso una miqueta en ell, l'escolte. És un disc gravat en dues sessions, pràcticament un any a part l'una de l'altra. Bueno, trobé punts en comú. Crec que esta idea de Lento aposta està present en tot el disco i no parla de les lletres, només parla sobretot de la música. Aquesta idea de guanyar distància, perspectiva, trobar un lloc tranquil en el que pensar i allunyar-se del soroll.
0: Doncs avui ens allunyem del soroll en companyia del músic valencià Isidro Rubio, alter ego de San Isidro.
1: Jo sempre explico que San Isidro és el meu projecte de cerca o de busca del meu propi so. Estic intentant entendre la música que he escoltat tota la meva vida, com m'afecta, com m'ha influït i com es tradueix i com es filtra a l'hora de fer cançons. Jo, Lento aposta podria haver-se dit San Isidro número 3 o tercera remesa de cançons o San Isidro 2023-2026. És bàsicament les cançons que he fet des que vaig acabar Sambori i, bueno, sempre intento guanyar o dependre de recursos, trobar solucions, sempre intentant amalgamar en una cançó les diverses músiques que m'agraden. Normalment dic una idea molt abstracta, pràcticament una intuïció o una voluntat de fer una cançó que doni aquesta sensació. I de vegades tinc una idea que és una melodia o una copleta que pot ser algo paregut a un estribillo o una estrofa, però no sé com fer-la. Intento coses, li pego moltes voltes, de vegades durant anys, de vegades faig més de 10 o 20 versions, i un dia m'agrada el que sona, un dia estic enganxat i m'encanta i dic, perfecte, ja la tinc.

0: final perfecte és la cançó que tanca el disc Lento Aposta, de Sant Isidro. Avui ens visita per presentar-nos el seu creador i ànima del projecte, Isidro Rubio, músic valencià d'àmplia trajectòria. Aquí tenim controlat de bandes de punk i garatge com Wow i Los Arcs, per exemple.
1: El punk i el rock and roll és una cosa que es va quedar darrere. Tinc tots els discos en casa, de punk, de rock and roll, de hip-hop, però pràcticament no els escolte. Si de tant també fica alguna cosa, normalment no acaba ni la cara. És una altra part de la meva vida, que era molt més social, molt més de nit, sempre fent coses en els amics. És una cosa que trobo a faltar, tindre un grup en amics i fer música junts. Però bueno, ara porto una vida més de dia, pràcticament de dia, i pràcticament no tinc vida social, la veritat. De tota manera, el punk com a epítome de la música directa i tal, bueno, jo crec que el flamenco o la salsa pot ser molt més excitant i molt més agressiu, inclús. No sé, és una època. Volia fugir una miqueta de la inèrcia de fer música anglosaxona per influència omnipresent de la cultura pop, de la qual jo sóc el primer que està influïdíssim des que era molt menut, però he tingut grups de punk, de rock and roll, he intentat fer música aixina. És un llenguatge que he après, com que he après a anar en monopatí o a jugar al futbol. He après les normes i els elements i pots practicar-ho. Però a mi no m'ha servit per expressar qui soc. I estic ara molt més còmode utilitzant els elements que utilitzo ara d'harmonies i de ritmos i compassos. I la veritat d'instruments són més o menys els instruments que tinc a mà. El que tinc en casa quan fa les demos, que són instruments de percussió, guitarres, algun teclat, i després a l'estudi qualsevol que vinga amb una bona idea i algo que funcione, benvingut, com el Raúl Cantizano, que va portar, a més de tocar la guitarra, va tocar la sanfonia, que és una brutal, la Pau, que va tocar caixó, i palmes, i ludo, i Carles Lido, que va tocar les congues i tot el rotllo aquell, que sona molt guai.

0: descobrint cançons.
1: Com aquesta, titulada Una senyal, i que forma part del tercer treball de San Isidro. San Isidro debutava el 2020 amb el segell nord-americà Slowly Recordings, un EP a lo pesado, a lo bajo i a lo llano. Una connexió aquesta, la nord-americana, sorgida, sens dubte, a partir de les amistats forjades per l'Isidro a les gires fetes en la seva anterior etapa garatxera. El 2023 és el segell català La Castanya qui agafa el relleu de la publicació dels treballs de San Isidro i surt el seu segon disc, titulat Sambori. I ara, el 2026, tenim també, gràcies a La Castanya, Lento Aposta, un disc on, com a tota la discografia de San Isidro, detectem una forta connexió amb València i també amb una certa tradició popular mediterrània en la manera d'entendre el ritme, les percussions o les melodies.
2: El bagatge és inevitable. I inevitable és que se filtre i que continua apareguent el que uno fa. I, bueno, seguint de València és impossible que no tingui una influència més forta el que he escoltat. Precisament perquè soc d'una generació en què quan jo era menut no podies fer un clic i escoltar exactament la cançó que volies escoltar. T'anaves pel carrer i si passava una banda de passacarrers, escoltaves passodobles. Si anaves al mercat en Nadals, hi havia una rondalla tocant Nadales. La família de ma mare és d'Albaida, és un poble de tradició de moros i cristians. Total, que hem amat tot el rotllo de moros i cristians, totes les marxes moros i cristianes. Si anaves a monopatinar a la porta de l'església i estava la coral assajant, escoltaves canto gregoriano. N'hi ha un musical en tots els pobles. Pujaves a casa al cotxe del teu avi i estava escoltant Los Panchos o Antoni Machín. Aleshores, indirecte o indirectament, el bagatge és el bagatge i és el que és. En el meu cas no és ningú problema perquè m'interessa tot. Jo tinc l'orella oberta sempre, tinc una curiositat desbordant i la música en general m'interessa. El que vull dir és que lo de València és circumstancial i sobretot no vull ficar-me en temes de tradició i de cultura perquè són conceptes que no m'interessen, precisament perquè són molt volubles i molt susceptibles d'interpretació i de fer ús.

0: No pots aguantar és un altre de les cançons de Sant Isidro. Avui les seves cançons són protagonistes a la portada del Song Hunter.
1: Intenta fer música que faci companyia. Intenta fer música calma i tranquil·la i molt senzilla i amable d'escoltar. Una música que fins i tot pugues ignorar si no tens ganes de parar l'atenció. No vull reivindicar res. Jo ja m'he baixat del carro i el que faig a la gent me dona igual. Sé que ara bàsicament la gent escolta cançons soltes si és que les escolten senceres. A mi sí m'agradaria que la gent escoltara el meu disco sencer. No perquè sigui un disco conceptual o tal i qual. És més que res perquè la meitat de cançons que jo faig no són singles ni tenen qualitat, ni remotament tenen la qualitat de single, no seran singles mai, no estaran en llistes d'estes de mix i tal igual, perquè són cançons molt llargues, que tarden moltíssim en arrencar, que no tenen estribillo, que no tenen estructura de cançó com la gent normalment entén una estructura d'una cançó. Cançons que són les meves favorites, com No pots guanyar o com a Maina. I jo crec que faig discos, en lloc de treure singles només faig discos i edito els LPs i tal, precisament perquè aquestes cançons se puguen escoltar.
0: Doncs aquí al Song Hunter es poden escoltar. Fa un moment sentíem No pots aguantar i ara farem sonar Amaina. No sense abans agrair la presència de l'Isidro Rubio, animat de Sant Isidro, avui al Song Hunter. I l'acomiadem amb aquesta Amaina, que ja sona de fons des del disc Lento Aposta de Sant Isidro.

aquesta amainada de Sant Isidro tanquem la portada del Son Hunter d'avui. Una primera part del programa on l'Isidro Rubio, el mamàter de Sant Isidro, ens ha presentat Lento Aposta, disc edit al segell català La Castanya. Segell favorit del Son Hunter amb un catàleg de luxe amb propostes musicals molt interessants que van del pop al post-hardcore o del punk al nou folk d'avantguàrdia, propostes que miren endavant xuclant de les arrels, com podrien ser aquesta de Sant Isidro, però també Júlia Colom, Tarta Relena o Anna Ferrer. La menorquina Anna Ferrer acaba de publicar via La Castanya el seu tercer disc, un disc titulat Pa, on trobem aquesta aigua. Aquest és el so d'Anna Ferrer. La

Seguim endavant a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter, i aquesta que acaba de sonar es diu En París. La firma Rei Don Pedro, el projecte personal del músic valencià Luisen Capafons, membre del grup valencià de post-rock Gazela. El disc de debut de Rei Don Perro és un EP que es diu Mansión Castillo i l'edita el veterà segell barceloní Foent Records. Discogràfica aquesta també plagada de referències indispensables. Pensa en grups com Balago, per exemple. També, i més recentment, trobem a l'escuderia Foent Records fitxatges com el de M-Train, o el que és el mateix, el projecte que lidera l'artista basco-catalana Mirenxo Palomar, que fa unes setmanes va passar pel Son Hunter a presentar-se i presentar-nos el seu debut, un disc titulat Losing My Sleep. Ja saps, pots recuperar l'entrevista a la plataforma 3CAT. M-Train titula el seu primer EP amb Foent Records com aquesta cançó, Losing My Sleep.

0: La música de Hill, sonant a la sintonia dedicat, sonant al Song Hunter, un programa que avança descobrint cançons com aquesta Silver Angel, del grup amb base Barcelona, Hill, amb l'empordanesa Laia Bahí a la veu. Debutaven el 2023 amb l'EP BSN Breakdowns, per un any després deixar anar el seu magnífic primer LP de Shiver. Ara ja podem gaudir d'aquesta Silver Angel com entrant del que serà el nou treball del quartet barceloní.
1: Song Hunter a ICAT, amb Raúl Hinojosa.
0: Més novetats al Song Hunter d'avui. El veterà músic de Sant Feliu de Llobregat, David Rodríguez, publica nou treball com l'estrella de David. El disc es diu Máximo i aquesta cançó, Andrés, l'estrella de David.

Géminis Mal, aquesta és una de les noves de Sandré. El grup barceloní presenta nou disc. Després de Ave Muñón, el 2019, i Gestiones Fáciles, el 2022, arriba ara Paciencia Infinita, disc que Sandré defensarà en directe el pròxim 5 de juny a la Sala Extraperlo de Badalona, en una de les dues dates del Tano Fest. Una festa doble que han organitzat els gironins Tano per celebrar el desè aniversari del seu debut, un debut homònim on el duet de Girona va incloure aquesta Rius de Serp. Ells són Tano.

Rius de Serps, Tanu, des del seu debut homònim, disc que el duet de Girona va publicar fa 10 anys. Efemèride que celebren ara amb el Tanu Fest, un doble sarau el dia 5 de juny a l'Estraperlo de Badalona i el dia 6 a l'Associació Cultural Apaga la Tele de Sarrià de Ter. Dos festes on toquen els Tanu els dos dies, acompanyats d'un munt de grups amics. El dia 5, Sandré, Enemic Interior, Subterranean i Sota Bosc, i el dia 6, a Sot, FP, Patata i Bleda i Saïm. Aquests, els mallorquins Saïm, van incloure el seu segon llarg, Fràgil, aquesta perla titulada Autumn.

0: Seguim a la sintonia dedicat, això és el Son Hunter, i aquesta lloreria forma part del nou disc de les barcelonines Mi Han de Vist. El quart disc del quartet es diu Sempre Igual i va sortir cap a finals del 2025. Mi Han de Vist van venir al Son Hunter per presentar-nos-el. Pots recuperar aquell programa, o de fet qualsevol dels àudios del Son Hunter, a la plataforma 3CAT. Si cliques al botó Música i fas scroll cap avall, a l'apartat Podcast d'ICAT, allà ens trobaràs.
1: Son Hunter a ICAT, amb Raúl Hinojosa.
0: Algunes novetats més abans d'acabar de tancar edició d'avui. La primera és el nou disc dels valencians de Standby Connection. Disc que ens fa arribar al segell en base a Pratdip, al Baix Camp, no a Loja Records. El segell tarragoní és l'encarregat de posar en circulació el segon LP d'aquesta banda, també valenciana, avui ens ha sortit un programa bastant valencià, sorgida cap al 2010, arrel de la dissolució del grup Polar. Amb una carta de presentació al 2012, en forma DP, i un primer LP al 2017, The Standby Connection, presenten ara, quasi una dècada després del seu segon llarg, un disc homònim molt recomanable, on trobem cançons tan guapes com aquesta, We Can Hide in LA, The Standby Connection.

0: I aquestes són les paraules que dedica la barcelonina Eva Fort a la lluna. Eva Fort inclou aquestes words for the moon al seu nou treball, un EP que surt publicat pel segell de Vic, Great Canyon Records, i que es diu Overthinking.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia dedicat o sempre que vulguis, en podcast a la plataforma 3CAT. Tanquem amb una descoberta que vam fer gràcies al segell de Barcelona Mapache Records, una discogràfica molt interessant que s'ha dedicat a rescatar grans discos oblidats i també últimament a distribuir, per tant, a fer-nos descobrir per aquí coses com les que fa la cantautora de Nova York, Jackie West, les cançons de la qual vam descobrir amb el seu anterior disc gràcies a Mapache Records. Aquest any, la Jackie West ha tret disc nou. Es diu Silent Century i aquesta és la cançó que li dona títol. Et deixo amb Jackie West i el seu Silent Century. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu.

Llavors si és el Dani, que és dia de Secret Invitor. Dia d'Orígens, Rhythm Recording. I aquest tema de sota es diu Bring It Home. Òbviament, com nota, sic, sic, sic, sic, sic, individual. Els individus malalts.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Santjoanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
1: Segons la Universitat Pompeu Fabra, cada habitant de Catalunya...
2: Escoltes i cars.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
1: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: Dona, m'encanta! Dona,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escolta, Zicat.
1: Small.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull